0: Espera, espera, espera, pero un momento. ¿Qué es lo que decía Matías Prats? Que no me acuerdo.
1: ¿Pero esto qué es?
0: ¿Pero esto qué es? Pero... ¿Esto qué es?
1: La noche me confunde haciendo el amor, Dinio. Como hoy hemos rendido homenaje a la noche, pues pensé que era un buen...
0: Pues es que la sección había quedado más o menos decente. Era fuera de guión, me sales con esto. Pero es que todo lo tienes que abaratar, Max. O sea, no, todo lo que haces en público, y doy fe que en privado también, tiene que tener al final el toque soez y sucio o vulgar. No pases factura.
2: Vivir, que son dos días. Javier del Pino.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit... en un somni, perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
8: Bon dia, dissabte 12 de setembre, dissabte de temperatures estables. Núria Saró, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Tenim per davant un cap de setmana en què podem aprofitar per fer activitats a l'aire lliure. Les temperatures aniran pujant i ens recordaran a l'estiu unes màximes que es mouran en general entre uns 28 i 31 graus. Una jornada que vindrà marcada per el sol, tot i que a la costa central prelitoral central tindrem alguns núvols que podrien deixar algun ruixat. I a la tarda tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya, núvols de bon temps. Avui la temperatura del mar estarà al voltant dels 22 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 25 a la Costa Daurada. I ara mateix els termòmetres van des dels 12 graus a Girona, 14 a Lleida, 20 a Tarragona i 23 a Barcelona.
8: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. 130.000 persones segons els organitzadors, 60.000 segons els Mossos d'Esquadra s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. 45.000 ho han fet a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, segons les xifres oficials, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades. És un petit repunt en assistència, tot i que no té res a veure amb les mobilitzacions de fa uns quants anys, Soledad Domínguez.
10: Sota el lema "I soc, i som", milers de persones van sortir als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana va tenir dues columnes que es van trobar a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, alertava de les amenaces de l'estat espanyol i de l'extrema dreta.
11: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
10: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, demanava a totes les entitats independentistes preparar-se per l'any vinent.
11: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi.
10: Junts i Esquerra es van sumar a la manifestació, però sense foto en comú.
8: Precisament per recuperar la força de les manifestacions de fa uns quants anys i coincidint amb el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, les entitats aposten ara per una major mobilització l'any vinent. Esperen, a més, que hi pugui ser per primera vegada des d'aleshores Carles Puigdemont. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia, a més també, que aquesta hagi estat l'última diada sense ell.
12: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè
5: perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
8: Tot i que la jornada ha estat generalment tranquil·la, s'ha tancat amb aldarulls. Les mobilitzacions de la Diada han acabat en 18 detinguts, 10 dels quals són menors d'edat, per desordres públics i diversos contenidors cremats. Després de les manifestacions de la Diada, un grup de joves independentistes han començat a cremar i moure alguns contenidors al passeig de Sant Joan, això és a prop de l'Arc de Triomf, i enfrontar-se amb els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra, llançant-los i objectes.
12: Vergonya faria de policia!
8: Tot i les maniobres de la dispersió, els incidents s'han anat reiterant durant diverses hores als carrers entre l'Arc de Triomf i la plaça Tetuan. Més enllà d'aquests incidents, la Diada també ha estat marcada pel xoc de l'independentisme d'esquerres contra l'extrema dreta. A les manifestacions s'han viscut alguns moments de tensió, un d'una banda pel xoc d'una concentració d'extrema dreta espanyolista de Núcleo Nacional amb una d'antifeixista, i també a la manifestació principal de Barcelona, sobretot quan la comitiva d'Aliança Catalana va intentar accedir a la plaça Catalunya. Sílvia Oriols i la resta de membres van haver de sortir escortats pels Mossos d'Esquadra, i mentre partits com Junts i Esquerra feien crides a la unitat independentista, des de la CUP la seva portaveu, Su Moreno, la rebutjava.
13: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
8: Els copaires, com també els comuns, van carregar contra el dispositiu policial de dijous al fossar de les Moreres, lamentant que blindés massa Aliança Catalana i impedís el pas de la manifestació de l'esquerra antifeixista. És la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
14: L'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta, i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
8: Els tres detinguts pels incidents al fossar ja han quedat en llibertat amb càrrecs. Per cert, que l'Ajuntament de Ripoll s'ha desmarcat en les últimes hores del discurs del politòleg Ramon Cotarello en l'acte institucional de la Diada. Una intervenció en què Cotarello va defensar recuperar el país davant la invasió de persones d'altres cultures i religions.
15: Allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones. És l'hora de la lluita final. No

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Sobre la crisis migratoria en Ceuta, los socialistas insisten en que el gobierno ha dado ya todas las explicaciones en referencia a ese baile de versiones de los últimos días sobre los avisos del CNI a la delegación del gobierno ceutí respecto a las convocatorias en redes antes de la entrada masiva de finales de julio. Recordamos que ha dimitido el jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Rebeca Torró es la secretaria de organización del PSOE.
1: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, que es en lo que todos deberían estar. He echado mucho de menos que la oposición y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
0: Pues desde el Partido Popular le ha respondido Borja Sémper, acusa al gobierno de mentir y dice que la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta es insuficiente. María Ibáñez.
2: Para el portavoz de los populares tendrían que asumir responsabilidades en el Ejecutivo, empezando por su presidente. Considera que es incompetente en la gestión y que cae en la falta de humanidad. Es insostenible, ha dicho, que solo haya dimitido un cargo menor al que se dirigió el CNI la noche previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Sémper tacha al gobierno de mentiroso, de haber mentido una y otra vez desde el 30 de julio.
3: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. La versión oficial del gobierno insiste una y otra vez en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados, y él ha dicho que había informado, de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
2: Dice Sémper que lo que ocurre en la ciudad autónoma es una multicrisis de credibilidad, de gestión, también humanitaria. Ha pedido otra vez elecciones. Y sobre el comunicado de Marruecos, que hace referencia velada al PP, que apunta como responsable de lo sucedido en Ceuta, Rabat, Borja Sémper indica que Marruecos sabe que un posible gobierno presidido por Feijóo será diferente. Avisa el portavoz de que España nunca estaría subordinada a ningún interés de terceros países.
0: Cambiamos de asunto. Donald Trump culpa a Irán de la escalada de violencia en el Mar Rojo después del ataque al oleoducto que servía de alternativa para el petróleo después del cierre del Estrecho de Hormuz. Palabras desde Irlanda, donde el presidente de Estados Unidos, Elisa Palacios, está de viaje oficial.
4: Donald Trump insiste en que Teherán está detrás de los ataques a este oleoducto que hasta ayer servía de alternativa para transportar crudo debido al cierre del Estrecho de Hormuz y que sufrió varios ataques de drones de los que se desconoce su procedencia. El presidente de Estados Unidos asegura que Irán quiere hacer tratos con Estados Unidos y sobre la guerra. El republicano dice ahora que terminará antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el mes de noviembre.
0: Manifestación en Madrid de los trabajadores de Airbus, de la planta situada en el municipio de Getafe. Protestan por mejorar sus condiciones laborales a la espera de ratificar o no el preacuerdo alcanzado por la empresa. En Colón, en Madrid, está Saray González. Adelante.
5: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Ahora mismo en el Paseo de la Castellana, cientos de personas, trabajadores de la compañía Airbus, se están manifestando por lo que ellos consideran unas condiciones dignas de trabajo. Con camisetas en las que puede leerse el lema "Así no, esto no se para", reivindican su desacuerdo con el fin del paro indefinido que iniciaron el pasado 25 de agosto. Los escuchamos.
6: Lo que estamos reivindicando simplemente es una relación laboral desde el respeto. La empresa lleva una decena de años llevando a la plantilla contra las cuerdas, apretando con cada firma de convenio.
7: Recuperar el poder adquisitivo perdido de los últimos 5 años, que asciende aproximadamente al 15%.
5: Los sindicatos mayoritarios no participan en esta concentración porque junto con el Ministerio de Industria han llegado a un preacuerdo para la mejora de estas condiciones laborales que ahora deben aceptar los trabajadores, pero desde aquí aseguran de que se trata de un acuerdo muy básico, de unas líneas generales que consideran insuficiente. Por eso la meta de esta concentración es llegar al Ministerio con sus reivindicaciones.
0: Y de la información del deporte, bandera roja en los libres del Gran Premio de Fórmula 1 que está teniendo lugar en Madrid. Adrián Moreno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bandera roja producida por un choque de Hamilton contra el muro. Antes, Leclerc ha marcado el mejor tiempo del fin de semana con un 1:33.3. La clasificación a las 4 de la tarde y la carrera mañana a las 3. En fútbol, el Rayo Vallecano ha emitido un comunicado en el que asegura que ya existe un informe definitivo de la auditoría. En dicho informe se declara apto el estado de Vallecas y reclama a la comunidad que levante de inmediato la medida cautelar para poder jugar el martes contra el Español. Y dentro de una hora continúa la jornada 5 de la Liga con el Racing Alavés. Todo el deporte como siempre en Carrusel Deportivo.
0: Es todo. Se quedan ya con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
12: Què tal? Bon dia, bon dissabte, Claudi Arcarons.
13: Bon dissabte, Màxim Castillo. Bona diada.
12: Sí, que no ens vam veure, que no ens vam veure ahir.
13: No, una mica de detox.
12: Bastant a prop, tot s'ha de dir,
13: sí, eh? Sí, una mica platja vam fer.
12: Ens hem explicat, sí, cadascú en la seva comarca, a la seva trosset de Costa Brava, però sí, estàvem molt a prop ahir. Mariona Borrull, com estàs?
14: Molt bé. Tinc una pregunta.
12: Endavant.
14: Clar, perquè ara estava pensant, si el dia anterior a una festa és la revetlla, el dia posterior a una festa com es diu?
13: La ressaca.
12: O sigui, hauries de barrejar ressaca i revetlla. O sigui, fer d'aquestes dues paraules...
14: O deixem als oients, llavors.
12: O ho deixem a un senyor mag de les paraules, algú que escriu, Joan Iago, com estàs, dramaturg?
15: En anglès diuen aftermath, no?
14: Aftermath.
12: Però aftermath no vol dir el caos, el que s'acaba el món...
15: Que jo em pensava que era com les conseqüències...
12: No sé. Jo és que ni fer... Jo el fer...
15: Però segur que hi ha una fantàstica paraula catalana que no ens està venint al cap ara i ens vindrà d'aquí una estona.
12: Molt bé. Joan Iago és el dramaturg, cofundador, bon dia, de La Calòrica, flamant Premi Nacional de Literatura Dramàtica per molts anys, enhorabona.
15: Moltes gràcies.
12: Per l'obra La Brama del Cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat. Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Però deixa que acabi de fer l'interrogatori a Mariona, perquè nosaltres ahir, mentre ens banyàvem a la costa, Clàudia i jo, tu on eres? A punt de caure amb un canal, no?
14: Jo era a la sala de premsa feixistoide del Palazzo del Casino del Lido de Venècia. És molt concret, això.
13: Ho direm tot.
12: Feixistoide és estèticament feixistoide.
14: Sí, sí, perquè la Bienal de Venècia es va fundar en temps de Mussolini i, evidentment, l'estètica era la que era i no l'han canviat. Us asseguro que les cortines aquelles et fan resar a ídols que no hauries de resar, definitivament.
12: Uau. Amb què et quedes de la mostra? Ja sé que és superdifícil aquesta pregunta.
14: En un titular, NASA, la nova pel·lícula de Yuval Abraham i de la Rachel Zoe, els documentalistes darrere de No Waterland, un documental que exposa els engranatges del genocidi palestí i que és, ha de guanyar el Lleó d'Or, perquè és que si no sé què estem fent.
13: Van rebre una gran ovació, no?
14: Vull dir, 25 minuts, la més llarga de la història, però no és per l'ovació, és pel documental.
12: Bueno, és que són els propis membres de l'exèrcit israelí que admeten el genocidi.
14: És la zona d'interès feta realitat.
12: Mira, pell de gallina.
13: Bueno, i posats a recomanar Palestina 36. Jo hi vaig anar l'altre dia amb la meva mare, i també recomanadíssima, ja, per fer tot el pack.
14: Vinga.
12: Doncs no sé si posar una mica de frivolité. Què tal P i Javier Bardem? El glamour espanyol més internacional.
14: Ells estupendos. La pel·lícula que protagonitzen, Búnker, una merda.
13: M'ha rebut... Però gota de bona crítica, eh? No, se la carrega tothom.
14: No, i el pobre Florian Zeller, que va ser el director de El Padre, magnífic, amb l'Anthony Hopkins, després de fer El Hijo, que va ser una patinada en tota regla, i ara ha fet El Búnker, que...
12: Mira, no ha fet El Sobrino. Ha fet El Búnker. Què anava a dir-te? Per tant, podríem dir que en Florian Zeller es dediqui a fer obres de teatre que li van funcionar i li funcionen molt bé.
14: Sí, i que Penélope i Javier tornin a fer una pel·lícula junts perquè són el carisma personificat i, a més, diuen les coses pel seu nom. Escolta'm, que ja costa.
12: Doncs Zeller, que tenim aquí avui. Joan Iago, ets un Zeller, no? Ostres, tu?
15: Vale.
14: Ah. Bueno. Home, després del que hem dit, no ho sé.
12: Bueno, un Zeller que, o un Joan Iago, que també ha fet sèries, ara que parlàvem de l'audiovisual. Cinema encara no. Seria el proper pas natural o què?
15: Ostres...
12: On hi t'ho planteges?
15: No. Ho veig com en el mapa. No. Em sembla molt difícil escriure una pel·lícula. Evidentment, ja no parlaré de dirigir una pel·lícula. No sóc tan cinèfil com m'agradaria.
12: O sigui, però serièfil, sí.
15: Molt. Sí. Molt més del que m'agradaria.
12: Mariona, és un absolut malalt. O sigui, li pots fer qualsevol pregunta? Posa la prova.
15: No, qualsevol pregunta no és veritat. No diguem bestieses. No, qualsevol pregunta... Bueno, vull dir, no ho sé. M'agrada molt la sèrie.
14: No, no, la pregunta és, ser serièfil si no et quedes fins al final dels crèdits de cada episodi? Perquè això és una cosa molt de... molt de persona que li agrada molt la sèrie. Saber com acaben els crèdits d'un episodi quan en realitat el que fa la gent és passar ràpid. Sí,
15: clar.
14: Sí, sí.
15: Jo només amb algunes sèries que m'agraden molt i normalment quan les veig per segona vegada faig la cosa friki de normal, miro, ah, mira, aquest capítol l'ha dirigit tal, pum, pum, i el siguiente. O a dormir.
12: Molt bé. Doncs sèries com la mítica Neva Ciutat i Sala Polivalent del 3CAT. Escolta'm, heu renovat o no? Que jo ja
15: no, Sala Polivalent va fer una temporada única i no hi va haver-hi renovació, ni hi haurà, i
13: es va intentar, però, allò d'allargar, de fer una segona part? O va quedar penjat i ja era molt clar?
15: O sigui, 3CAT sabia que a nosaltres ens hagués agradat fer una segona temporada i vam prendre la decisió de no fer-la, però mai ens van prometre segur que la tindreu. O sigui, no és que ens cancel·lessin, és que mai ens havien dit que la possibilitat de la segona temporada existia. I
12: coses de calés, potser...
15: Bueno, sí,
12: Tampoc tenia el més gran dels pressupostos, la primera temporada i única.
15: Era una sèrie molt petita i que 3CAT, la cosa que jo crec interessant que estan fent és que estan apostant per obrir molts camins nous. Moltes vegades això acaba anant en detriment de que les històries tinguin continuïtat i que els projectes puguin créixer. Però mira, si la sèrie hagués sigut un pepinazo i hagués encantat a tothom, ens haguessin ofert segona temporada. O sigui que suposo que tenim el que...
12: Però tu deus tenir al calaix milions d'idees per sèries, no?
15: Per Sala
12: com a showrunner Joan Iago.
15: Per Sala Polivalent tenia molts capítols bons, no? Perquè com tenia el format aquest antològic d'una gent en una sala d'un centre cívic fent una activitat, dèiem, hòstia, uns tios jugant a rol, hòstia, uns tios fent el jurat d'un premi literari, ostres, una sessió de no sé què. Teníem una bona llibreta d'idees algun dia.
12: I alguna idea per fer la sèrie d'en Joan Iago? Trucant a les portes de les plataformes?
15: Sí, de fet. Estic amb negociacions...
12: Home, explica-ho.
15: No puc explicar.
12: Home, sí.
15: No puc.
12: Que hi ha confiança.
15: Ja, però no...
12: Bueno,
15: però...
12: doncs el que puguis dir-nos.
15: Ara mateix jo estic treballant en una sèrie de la que no puc dir res més, que no és la sèrie de Joan Iago, és una sèrie fantàstica, que de fet la primera temporada ja està rodada i jo he començat a treballar en la segona temporada.
12: Rodada i estrenada?
15: No, rodada i no estrenada. I potser quan s'hagi estrenat ja podrem dir quina és. I jo estic treballant, diguem, però com a guionista, perquè... la bona gent que la fa ha tingut la indecència de convidar-me a formar-hi part. A banda, jo estic intentant moure un projecte meu, d'una sèrie meva. I la cosa va fent pessetes, però són superllargs aquests camins.
12: Què seria? Humor polític, estil La Calòrica?
15: Hi ha humor, hi ha política.
12: Sí, thriller, comèdia romàntica, que també engastes.
15: Hi ha amor, hi ha comèdia romàntica.
12: Si vols estirar més del fil, jo ja s'ha acabat, Mariana.
13: No, per favor. Deixem-lo que està patint.
15: Acabarem violant un contracte de confidencialitat.
12: Bé, doncs avui teníem moltes ganes de compartir amb els oients del Tot és Comèdia aquesta bona notícia, un altre autor teatral català que aconsegueix el màxim reconeixement del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, Joan Iago, Premi Nacional de Literatura per La Brama del Cérvol.
16: I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
17: Sí.
16: Som-hi! Si la Maribel es quedés en cadira de rodes, tu li rentaries el cul?
17: Eh?
16: El món no té la culpa que ja no et surtin obres tan bones!
15: No es va morir, es va fer del PSC.
17: Però, tia!
15: Què, tia?
16: Un, dos, tres!
15: Ah! I esteu aquí per això de la brama?
16: Sí.
12: I he dit un altre autor teatral perquè l'any passat van guardonar
13: la Victòria Spumberg per La Tercera Fuga,
12: sí.
13: El 22 Josep Maria Miró pel Cos Més Bonic, que ara s'estrena a Nova York, i el 20 Guillem Clua amb Justícia. O sigui, aquí el millor teatre podem dir que el tenim nosaltres.
12: Podem marcar paquet?
15: Però en qualsevol cas és una superbona notícia i sincerament jo vivia el fet de saber que diversos companys i companyes catalans havien guanyat el Premi Literari com una cosa que pensava que m'aniria a la contra. En el moment en què vaig saber que la meva era una de les obres que estaven considerant, vaig pensar, no tindrem la potra que després de...
12: Una altra vegada,
15: en
12: no?
15: Plan, no, segur que no, segur sí. que no pot ser.
12: Ara triaran
15: no
12: alguna obra en gallec o...
15: Clar, com segur que, perquè a més em consta que hi ha grans obres que concursaven aquest any, i vaig pensar, no pot ser que li torni a tocar a Catalunya. Doncs pues mira, la sorpresa.
13: No sé si tots els d'aquesta llista han tingut un titular com el que tens tu. d'aquest que ara comentàvem, de recibe el premio el antimonárquico, ecologista, anticlerical, o no sé quantes coses més et deien. Clar, no sé si la Victòria o...
15: Home, jo estic convençut que si tu li vols dir coses lletges... Si a la caverna feixista de Twitter li vol dir coses lletges al Guillem, a la Victòria, segur que les troba, perquè aquesta gent, no sé... Si t'insulten dient ecologista...
12: Però això que era un digital d'aquests...
15: Sí.
13: El debate.
15: Bé. Sí, jo...
13: És que... jo
15: vaig fer la cosa de sortir de Twitter en el moment... En el moment en què molta gent va sortir de Twitter i no m'ho he menjat gaire, però m'ho va enviar una companya, però m'ho va enviar des de les risses, des de dir, vale, guarda't això, que ho voldràs tenir, d'aquí uns anys voldràs tenir aquesta captura de pantalla.
13: I perquè és una gran presentació, és això, ecologista, sí. Gràcies, Messi. Clar. Sí.
12: Però això és el que està venint, perquè ara microtancat et deia, ostres, potser ets l'últim, com arribi el PP i Vox al govern d'Espanya, potser s'acaba. Un Premi Nacional de Literatura Dramàtica en les llengües cooficials de l'Estat i, sí, xapen, i aquí només obres estrenades en castellano.
15: Sí, la veritat és molt desconcertant el que pot passar i molt desencoratjador. També pot ser que, com ha passat als Estats Units i ha passat a molts llocs, de cop hi hagi una mobilització i una politització de la conversa teatral, de l'escena... pot ser que ens agafi la por de la censura, pot ser que la censura prèvia acabi provocant la professió autocomplerta de l'ecosistema censurant, no? Que jo això crec que és una cosa que ha passat, no? Que a la por de dir, oi, no toquem aquest tema, que hi ha aquests al govern o que estan a punt de venir, que vienen los fachas, no fos cas que no sé quantos. Quan després te n'adones que moltes vegades els és igual i moltes vegades... tenen coses més importants per les que barallar-se i moltes vegades s'acabaran ofenent i t'acabaran muntant una campanya de boicot per una cosa que tu no et podies ni imaginar. Yeah. O sigui, perquè t'has ficat amb no sé què d'un jugador de futbol de no sé quantos i, en canvi, tu fots una obra cagant en la monarquia espanyola i ningú diu res. Vull dir, cosa que a mi m'ha passat, o sigui...
12: Poder perquè aquests no van al teatre, no?
15: Sí.
12: Els hi haurien de dir, no?
15: Algú? Exacte. O van a un teatre que és un teatre que no és... On treballem nosaltres, vull dir, no? I ni s'enteren de que aquestes coses estan passant.
12: De totes maneres, veia jo l'altre dia llegir un article d'això de l'ascens d'Alemanya, d'Alternativa per Alemanya, aquest partit feixista, que portaven el seu programa on, en aquest estat, on han guanyat, que deixaran de convidar, o no sé exactament l'expressió, vetaran companyies que presentin obres anti-alemanyes.
15: Sí, no.
12: En teatres públics. Vulgui dir el que vulgui dir anti-alemany.
15: A veure, no ho trivialitzem ni un segon, perquè el que ja està passant des de fa anys a Alemanya, abans del triomf regional d'Alternativa per Alemanya, és terrible. O sigui, jo tinc companys i companyes alemanys que diuen és que si se'n veu a mi en una manifestació denunciant el genocidi israelí a Gaza, de cop em poden... Algú es pot queixar? A més, algú, Mano Negra, es pot queixar i pot fer que jo perdi l'obra que tinc programada a tal teatre. La gent s'està traient

0: no vull trivialitzar-ho ni un segon. Però suposo que per la cosa aquesta patològica de ser una mica optimista, a vegades penso, també pot ser que davant d'una cosa d'aquestes ens organitzem la conversa es torni més política.
1: Mm. Clar, tot això en llocs com la Mostra de Venècia, siguen en les capitals culturals, no dic ni Berlín, no? Berlinale.
2: Berlinale ha tingut una de marrons.
1: Tot aquest... rum-rum, es veu, es viu...
2: Sí, de fet, ahir jo m'enrabiava en arribar a la sala de premsa perquè el diari oficial del Festival de Venècia va publicar un pamfleto, literalment, va posar un pamfleto entre les seves pàgines de notícies que posava alguna cosa així, en català tradueixo, eh? L'art que es nodreix de la política mort de malnutrició i dius, què és això? El festival mateix està coartant la denúncia política explícita de part dels equips de les pel·lícules. Per exemple, Javier Bardem i Penélope Cruz són una excepció perquè ningú s'atreveix a mormonar la paraula Palestina. Aquí.
1: Ara es parla molt de les probabilitats que té Bardem d'aconseguir un altre Òscar pel Ser Querido. I no sé qui em deia l'altre dia, sí, però no oblideu qui és en Bardem. I el posicionament polític... Sí, és de les estrelles de Hollywood, o estrelles internacionals del cinema, que més clarament suposa el genocidi, eh? I, bueno, i tantes altres coses, no?
0: Sí, sí, el que li està passant al Marc Ràfalo aquesta setmana.
2: Susan Sarandon.
3: Oh, bueno, sí. Però ell explicava l'altre dia que també hi està havent una mica de canvi entre les estrelles de Hollywood, que cada cop sembla que hi ha potser, això també no ho sé, però menys conseqüències o menys por aixecar la veu, perquè ara ja és tan evident.
2: També et dic què hem de dir, vull dir...
0: Clar. No, clar.
2: La cosa aquesta d'optimisme.
1: Què us preocupa més, l'auge dels feixismes o que la I ens mati a tots abans de l'any 30? La probabilitat.
0: I abans de l'any 30 és molt poc,
1: És que és molt heavy, tio. Falten 3 anys.
0: Sí.
1: Això dona per una calòrica, eh?
0: Bueno, dona
1: Hòstia.
0: Per una... Sí, jo crec que si bé la IA està entrant en totes les converses, com és inevitable, en el fons no sabem molt bé què dir. Estem tots una mica així.
1: Perquè no sabem què és o què... Saps?
0: Sí, i perquè qualsevol cosa que diguem es caducarà molt ràpid, no? Vull dir, està avançant tan ràpid que la conversa no li segueix el ritme. No ho sé, jo penso que si la IA ens acaba matant a tots, serà perquè algú haurà estat provant a veure si la IA és capaç de matar-nos a tots com un tonto fins que al final ho aconsegueixi. No ho sé. I no diu molt de mi, però estic una mica fora de tot. Ni la faig servir, ni llegeixo gaire les notícies.
1: T'has tornat analògic?
0: No, analògic no. Jo estic tot el dia amb el mòbil i amb l'ordinador, però és veritat que intento evitar de manera activa fer servir la IA. A vegades la fas servir sense voler. Perquè de cop dius, ui...
1: Perdona, Google ja et respon a través de la seva eina d'IA.
0: Es pot desconfigurar. Jo vaig buscar com es feia i la IA de Google em va respondre com podia fer-ho.
3: Com podia eliminar-se ella mateixa.
0: Bueno, no, tampoc ho elimines, simplement fas que no et surti a dalt de tot.
2: Lo siento, Dave, no puedo hacer eso. Sí.
1: Bé, parlaríem de la brama del cèrvol, no?, una mica.
3: Algo.
1: Nosaltres la vam veure, però potser els oients que es van perdre la brama... Espera, obro parèntesi. Tornarà, perquè vosaltres sou el rei de les reposicions. No hi ha cap companyia de teatre que cregui tant en les obres que han fet que sou una autèntica companyia de teatre de reparto.
0: Som uns autèntics pesaos. Sí.
1: Bueno, però escolta'm, i vinga, i el públic ho respon, i és una meravella. Tornarà la brama del cèrvol o què?
0: Tant de bo, sincerament m'agradaria molt. Crec que és molt difícil. Perquè, si t'hi fixes, les obres de la calòrica que tornen són les que són baratetes.
1: Les petites.
3: Les que són quatre.
0: Exacte. Les totxes són les que els hi costa més tornar, per raons òbvies, perquè són produccions més... Que convoquen equips més grans i que aquestes persones han de tenir agenda i, sobretot, perquè són més costoses.
1: Aleshores, què li diem a la Mònica López, que l'altre dia estava aquí, que frisa per tornar a fer la merda o qualsevol altra cosa que li proposeu?
0: Nosaltres també, però, claro, entre que nosaltres estem liats, a la Mònica, pilla-la, que quan no està fent allò, clar, però... No, i sobretot és això, que l'espectacle és costós.
1: Molt bé. Doncs això, recordem una mica... Volíeu parlar de les crisis?
0: Sí.
1: A través d'uns personatges que es donen cita en un hotel d'alta muntanya, no? Van a veure aquesta experiència singular, que és la brama del cèrvol.
0: Jo crec que la brama del cèrvol, dels processos de creació de la calòrica, és la més difícil... Va ser un procés d'anar molt a les palpentes, perquè com que comencem els processos creatius de forma col·lectiva, una manera que ens ha anat bé històricament de treballar és escollir un tema, dir, parlarem d'això. I quan dius, parlarem de l'emergència climàtica,

0: climàtica o el negacionisme climàtic, doncs és fàcil aportar lectures, documentals, idees, etc. Mm-hmm. La Brahma al cérvol ens passava que no sabíem exactament de què volíem parlar. Ah. Volíem parlar més d'una sensació que portàvem tots a dintre de... Nosaltres ho resumíem com la idea de la impossibilitat del canvi. O perquè veníem de fer Le Congrès de Marchpas, que era una obra que finalment cridava a les armes i cridava a la mobilització i cridava a alçar-se contra el realisme capitalista i a perseguir i a afectar la realitat i canviar les coses. I aquesta obra, diguem, es va venir una miqueta al bajón químic i van dir, això de canviar les coses, realment hi ha una possibilitat de que les accions que nosaltres fem provoquin un canvi?
1: Debat sobre el teatre polític, no?
0: Exacte. I bueno, l'obra va acabar tenint aquestes implementacions. Un grup de professionals de les arts escèniques que debat si el teatre polític pot realment canviar alguna cosa, una parella que porta molts anys en decadència, però que ho segueixen intentant arreglar la seva relació.
1: La de la Maribel, eh?
0: Sí. I diuen, realment, això es pot arreglar? Realment aquesta, aquesta foscor en la que s'han ficat es pot arreglar? I aquest perseguir una experiència il·luminadora, una experiència reveladora, una experiència a la natura que causi un canvi, era el motor que trobàvem. Ens venia molt de gust fer la nostra obra de balneari de muntanya, no? Que és gairebé tot un gènere, no? De pel·lícules.
1: Sí, sí, sí. El resplendor, no?
0: Sí, però parlo més de jo què sé...
1: M'he quedat amb l'escenari, amb l'embolcall, perdó.
0: No, però és aquest anar a la natura, però pensar més en joventut o en youth, aquest rotllo d'històries diferents d'una gent que ha anat a un lloc amb l'objectiu de... amb distints objectius, no?
1: Això és, tia, Mariona, referents cinematogràfics.
2: Mira, Andrei Tarkovsky, nostàlgia.
1: Ui, Tarkovsky!
0: Clar.
2: No, i tant.
1: El més comercial dels directors.
2: Ai, pobre. És boníssima, aquesta pel·lícula, és boníssima.
0: És molt guai. La vam veure precisament durant el procés, jo no la coneixia.
1: Ah,
2: És meravellosa. I acaba amb una escena que jo encara no he sabut desxifrar. Sabeu com de rar és no entendre una escena i que alhora et canviï la vida?
1: Ostres!
2: L'escena de la piscina de Nostàlgia de Tarkovsky. Mm-hmm. Aquí us ho deixo. Ara ja està.
1: No, ara no, tu, mira, fas anar a Filmin. Aquesta tarda em fas anar a Filmin. A tornar-la a veure, tu. Això del teatre polític, els referents... Clàudia, allà es deien noms.
3: Home.
1: Bueno, es deien noms i s'intuïen altres noms d'aquestes vaques, no?, sagrades.
3: Sí, d'aquests tòtems de... Bueno, allà rebia tot Kiski i a sobre hi havia una mica també la intenció de que se sentissin completament al·ludits.
0: Sí, ens venia de gust perquè nosaltres, sincerament, i això no sé molt bé què diu de nosaltres, però comencem a considerar que en fotre-se'n de les vaques sagrades, del teatre català, de les famílies i del progressisme polític dins del teatre català, és enfotre-se'n d'una generació, però cada vegada també és més enfotre-se'n de nosaltres mateixos.
1: És que aneu camí, perdona, de ser
0: que
1: vaques,
0: som,
1: també.
0: Que
1: som
0: ja aquests viejos que anem dient no, perquè el
2: abans
0: capitalisme i el capitalisme i nosaltres quan començàvem. I és com, hòstia, estem causant el mateix avorriment que ens causaven a nosaltres aquests senyors i aquestes senyores quan ens explicaven les seves batalletes dels anys 70.
1: Però sou més bona gent vosaltres, no? Que alguns...
0: És que...
1: Individus que encara corren por ahí...
0: No ho sé, o sigui... Si, bueno, a veure, hem crescut en mons diferents, però jo què sé, la meva bio de Twitter ja ho saps que és, recordeu-me així abans que se m'anés l'olla, perquè...
1: Sí. Jo et preguntava un dia, què vols ser d'aquí 15 anys? Espero no ser un gilipolles,
0: clar,
1: em deies
0: tu, que,
1: tal qual.
0: Però és que és gairebé inevitable, no? Vull dir, jo m'entenc en aquest... Quan veig que m'estic començant a tornar un gilipolles, dic, no.
2: Recula.
0: Ho intento.
1: Però i es veu això? Es nota? Ho notes?
0: Jo moltes vegades ho noto en els altres, no? I dic, ui, s'està tornant a començar un gilipolles. Serà que jo també? I
2: revisem-nos.
0: L'efecte mirall, sí.
2: Concloem, doncs, que el canvi és possible i sempre cap a pitjor.
0: El canvi cap a pitjor és pràcticament inevitable.
1: Tots morirem, ja sabeu, abans del 30.
2: La cosa és mantenir-se, no?
0: Mantenir-se en un nivell de gilipolles. Intentar no passar d'aquí.
1: Pregunta, qui és Joan Iago?
0: Hòstia.
1: Bé. Comencem per dir el que no és. No és el lloro xerraire d'Aladdin, de Disney. La teva pel·li favorita de nen, eh?
0: La meva pel·li preferida... No, El retorno de Jafar, la 2 d'Aladdin.
2: Això ja és de friqui d'Aladdin, eh?
1: Ja, de veure els títols de crèdit.
0: Perquè,
1: on repeat?
0: Vaig tenir una grip molt llarga i la meva mare me la va comprar en VHS.
1: Ho sento.
0: I aquella pel·li va ser vista dos vegades al dia durant una setmana.
1: Molt bé. Doncs en Joan Iago no és un lloro. Ni tampoc confondre amb l'altre Iago. Hola, Iago Alonso.
4: Hola, sóc l'altre Iago. el Iago Alonso. Abans que res, felicitats, Joan Iago, pel premi. I sí, és veritat que ens confonen. Jo no entenc molt bé per què, perquè jo soc un nouvingut, això de la dramatúrgia. El Joan Iago porta molts anys, porta una gran trajectòria. De fet, l'any passat vaig estrenar obra al Gaudí i tot i que vam venir a la roda de premsa i vam veure que no era Joan Iago, van atribuir-li l'obra al Joan. Però també ha passat que recordo que estaven fent el poliorama, la Calòrica estava fent una obra i durant potser un mes i mig, crec que va ser a Twitter, m'etiquetaven cada dia com a autor de l'obra. Jo no sóc el de la Calòrica. És bastant graciós. Jo, com diu el Joan Iago, i ho hem comentat alguna vegada que ens hem trobat, la confusió acabarà amb el sistema, o alguna cosa així, vam dir. Ens fa molta gràcia i jo crec que forma part d'intentar generar el caos i que del caos vinguin coses bones.
1: Quina idea més fantàstica, eh?
0: Clar, el Iago Alonso i jo ens vam conèixer la primera vegada que vam parlar d'això.
1: Clar.
0: Va dir, ell em va escriure per Twitter i em va dir, ei, Joan, em sembla que no ens coneixem, està passant això, m'estan atribuint una obra teva, em sap molt de greu, no sé què. I jo li vaig dir, no, alimentem al màxim aquesta confusió. Fem que la gent es torni boja, fem que la gent no sàpiga què fer, no sàpiga quina foto posar.
5: Boníssim.
0: I ja, quan ens trobem, jo li pregunto per les meves obres i ella em pregunta per les seves.
1: Ja teniu això, no?
0: Exacte, aquesta cosa com estan a la brama del cèrbol? Bé, me n'alegro.
1: Enhorabona pel premi, no?
0: Exacte, sí, exacte.
1: Molt bé. Escolta'm, un Joan Iago que explica històries des del col·le. M'agradaria tornar a sentir allò que deies quan et preguntaven què vols ser de gran, Joan?
0: Ostres, jo tinc com una història d'aquestes que jo no recordo, però m'havien explicat els meus pares que una vegada em van preguntar què vols ser de gran i jo vaig contestar dinosaure. Però perquè era tan petit que no sabia que no era una opció. Però la primera resposta conscient que jo recordo ja pensant-hi era la persona que fa els dibuixos animats, com guionista de dibuixos animats, perquè un cop vaig entendre que darrere els capítols del Doraemon i de Los Simpsons hi havia persones que s'inventaven les històries, era... Que es pot treballar d'això? O sigui,
2: I cobres per fer-ho?
0: Et donen diners per inventar-te capítols del Doraemon? O sigui, jo clarament vull ser aquest.
1: Bueno, que no sabies que durant molts anys pagaven poc per això, eh?
0: Bueno, jo què sé, jo en aquell moment si em donava per unes xutxes, ja...
1: Ah, val, perfecte. No, però clar, venim d'on venim, no? Vull dir, la precarietat més absoluta. I ara, 30.000 euros, tu, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Bravo, no?
0: Molt heavy. O sigui, jo bueno...
1: No podràs sé. Muntar un despatxet, ja no caldrà que vagis pels bars de Sants escrivint, o això ho continuaràs fent?
0: O sigui, jo al final tenim... La Calòrica té un local en el que hi ha una taula i un ventilador i s'hi podien escriure. Jo a casa meva m'he muntat una taula, un ventilador, on hi podien escriure, i acabo anant als bars igualment, o sigui que ja he deixat de... Ja no penso... No, quan tinc un espai ideal, m'escriuré a casa... Aconsegueixo escriure a casa 2 mesos i de cop m'agobio i necessito anar a un bar.
2: O sigui, tu escrius fugint, bàsicament.
0: Jo escric fugint. Els llocs em funcionen i li dic al meu amic Saúl, buah, he trobat un lloc que em va superbé per escriure, però perquè em concentro molt, i al cap d'un mes i mig ja no puc suportar aquell puesto i me'n vaig
1: a... Però a més em deies que et despistes i et dediques a escoltar les converses de les altres taules.
0: Clar, i això m'agrada una mica, perquè en un bar, per exemple... em despisto escoltant les converses de l'altra gent. Si estic a casa meva, igual em despisto mirant un short a YouTube o una merda així. Aleshores, prefereixo despistar-me amb humans que amb gent d'internet que m'explica que s'està renovant el lavabo, no sé.
1: Bueno, Joana, tindríem aquí la vida, però com que no pareu de fer coses i s'agraeix, explica'm això ja per acabar, que esteu preparant amb l'Esté de Teatre.
0: Ah, sí?
1: Això és una fantasia, és un crossover.
0: És un crossover
1: meravellós. Té de la Calòrica.
0: Té de Calòrica.
1: Té de Calòrica.
0: Això més és un cas d'aquests de cosa que comença absolutament com una broma, de que quan vam crear el grup de WhatsApp, o sigui, un cop decidit que un cop Teatre ens va oferir a la Calòrica fer un projecte junts, vam dir que sí, tal, tal, tal, i un dia vam haver de crear un grup de WhatsApp i li vam posar Té de Calòrica al grup de WhatsApp per la broma. I ahí s'ha quedat. I ahí s'ha quedat i ara ens diuen Té de Calòrica.
1: I què fareu amb les Piñeiro? Piñeiro o Piñero?
0: Piñeiro. Piñeiro, Les dones Piñeiro, és una obra de teatre que estrenarem a finals de gener al Poliorama, coproducció de la Calòrica i Té de Teatre, que explica la història d'un grup de dones que fan una vaga en el context de la reconversió industrial de principis dels anys 80, el sector del metall a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I una mica volem parlar del paper de les nostres mares i les nostres tietes en tots els moviments sindicals de principis dels 80 que van portar a la primera vaga general de la democràcia, etcètera, etcètera. Centrant-nos... Bueno, la cosa ha vingut d'analitzar les nostres pròpies famílies i dir, hòstia, la meva mare, la meva tia, no sé què, no sé quants, no sé què, van ser senyores ultrapolititzades que com que potser no s'ajusten a la imatge que tenim contemporània de què és una persona polititzada, perquè eren potser senyores polititzades, però que no renunciaven a un determinat rol de mare o un determinat rol d'esposa o un determinat tal, i no van poder o no se'ls va deixar, o algunes no van voler construir la seva identitat a partir d'això, doncs sembla que no va passar. Sembla que tot això no va passar, però van passar coses enormes, no? I una de les coses precioses del procés de documentació per escriure l'obra ha sigut llegir, doncs, jo què sé, els innombrables referents només a Catalunya. Perquè si poses a buscar Astúries, a Galícia, etcètera, etcètera, i ja suposo que fora de l'estat espanyol, doncs hi ha innombrables casos de grups de dones que es van mobilitzar per la igualtat salarial, perquè hi hagués guarderies, perquè per la igualtat...
1: Serveis dignes en els barris que s'estaven construint, no?
0: Sí, llum, aigua. I hi ha una cosa molt xula, a més, que és veure com en... Dècades abans, aquestes dones, en els primers moviments sindicals del tardofranquisme, quan els seus marits es manifestaven, elles estaven les primeres al pie del canyón, i, en canvi, quan aquestes dones van començar a manifestar-se per les qüestions que les travessaven a elles com a obreres dones, els seus companys, els seus marits, van fer...
3: Al bar. Això no vam nosaltres. No?
0: Clar, bueno, si voleu guarderies, les voleu vosaltres. Perquè les guarderies era una cosa... Era un caprici que tenien elles.
1: Mare
0: no?
1: meva.
2: Has de veure la pel·lícula Elles en la ciutat, és a Movistar Plus. És un documental sobre com les dones van lluitar des dels barris marginals de Sevilla per millorar tot el que, bueno, tota la ciutat.
0: Hòstia, que guai.
2: No, brutal.
0: Ah, doncs no la conec, la buscarem.
2: Elles en la ciutat.
1: M'encanta aquest servei públic que fem aquí al Tot és Comèdia, de recomanacions creuades, no?
0: Pues bé, Elles en la ciutat.
1: Molt bé, i moltes ganes, Finals de gener al Poliorama, d'aquest crossover, té de calòrica.
0: Sí, quina por. Jo estic ara... He acabat el text, estem amb lectures... És el moment en què es veu tot el que està malament.
1: Elles són fantàstiques.
0: Elles m'ho arreglaran. Elles en els assajos ho arreglen.
1: Joan Yago, Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, i si no tens pressa, queda't, que ara... Què ens faràs, ara?
2: Us faré una selecció de cinema i de sèries per veure.
1: I per què poses veu de ràdio nocturna?
2: Jo vull el meu late night, ja, sisplau.
1: No, bueno, és allò de que, si, perquè no malgastem temps, no? Buscant, tu ens portes apostes segures. Ara.
2: Ah, exactament.
1: Molt bé. Per cert, gràcies per descobrir-nos Juliette Armanet.
0: Hòstia, sí, mola aquesta cançó.
1: Joder, sí, mola.
0: A veure, no,
1: estava al final de Le Congrès ne marche pas.
0: Va ser el Guillem Rodríguez, que és el músic que ens fa el disseny d'Espai Sonor, que va posar aquesta cançó i tots van fer, què és això tan guai?
1: Ah, vaja.

0: tot és comèdia.
1: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
1: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Mira, ara què penso? Deixeu-me dir que, si us ha interessat aquesta entrevista amb Joan Llago, o fins i tot la que vam fer als actors de La Brama del Cérvol, crec que era el juny de l'any passat, quan es va estrenar al Teatre Lliure, teniu l'aplicació de la SER. Allà, tots els continguts, és el més fàcil, posant com a emissora favorita SER Catalunya, ens trobareu ràpidament.
1: Mira, ho has col·locat aquí.
0: Va, pum, va. També podeu recuperar totes les seccions de Mariona Borrull.
1: Gràcies.
0: Però sí, més que res, perquè ara us dirà molts títols, saps allò? Hosti, no, què ha dit? Com es deia aquella pel·lícula? A quina plataforma? Doncs, aplicació de la SER. Va, el que dèiem, sèries i pel·lis, per on comencem?
1: Sí, perquè hem tornat a l'escola i, per tant, tenim un meset de pujada per davant. I jo, per aquest meset, us porto estrenes. Anem a començar.
0: Endavant.
2: S'ha ido la mamá. ¡Oye!
3: Dime, Renco.
4: ¿A quién? ¿A papá?
5: ¡Joder! ¡Para que me bajo, papá!
0: En quins idiomes parlen? O sigui, jo estava mirant el tràiler i sí que, bàsicament, parlant en castellà, però...
1: Castellà de Múrcia. I el pare és francès, per tant... ho seguirem per aquí. No ho seguirem per aquí.
6: Màxim, li encanta un accent, ell s'hi posa.
0: Vivi. Com es diu aquesta pel·li?
1: Aquesta és Lionel.
0: Que s'acaba d'estrenar més.
1: Es va estrenar aquest divendres. És la nova pel·lícula, la primera pel·lícula de Juan Carlos Saiz. I és una perleta d'aquestes que, si no te la recomanen, no l'aniràs a veure.
0: O sigui, entre Sandra Bullock i...
1: Com?
0: La pel·lícula de les bruixotes. Pràcticament Màgia 2. L'altra, com es diu? Ostres, Sandra Bullock aquí?
1: No ho sé. És a dir, entre totes les grans estrenes que trobava...
0: L'australiana, la gran estrella australiana...
1: La Nicole Kidman.
0: Ara, que no em sortia, Nicole Kidman. Entre aquesta pel·li, Pràcticament Màgia, i Lionel, tu et quedes amb Lionel.
1: Sí, definitivament. És una pel·lícula coproduïda aquí a Catalunya. Va guanyar la millor pel·lícula a l'Atlàntida Mallorca Film Festival, a Transilvània, a Beijing i a la Seminci. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que no només recomana a tothom. Passa que és tan petita que si no la busques no la trobes i que durarà segurament 4 dies a cartellera. Què és Lionel? Lionel és la història entre un pare i un fill que fan un viatge des de Múrcia, on viuen, fins a Marsella, que és d'on ve el pare i on viu la germana de la família. I és un viatge marcat per la sospita i per la desconfiança. El fill sent que ha estat negligit tota la seva vida pel seu pare, un d'aquests homes que no hi ha estat mai i quan hi ha estat n'ha fet més que destrosses, i que, per tant, accepta d'anar amb ell amb una recança evident. I el pare, evidentment, ens dona proves com per desconfiar. És un tio d'aquests que és un destraler. És un destraler. Vull dir, convida gent que no hauria de convidar, es fiquen en embolics, contesta... És el caos. És d'aquests homes que han perdut el control sobre la seva vida. Què fa la pel·lícula? Fa que l'estimem. Perquè, clar, tu quan jutges a una persona, jutges a la persona pel que ha estat, però també has de jutjar la persona pel que és ara. I el pare està visiblement emocionat per compartir el que és per ell tornar a Marsella i tornar al lloc on es va criar. I compartir les coses és estimar, en el fons. Lionel aconsegueix que et caigui bé una persona que és profundament qüestionable. I jo crec que ens ressona a tots aquest fer les paus amb els pares que de vegades resulta més fàcil que d'altres ocasions. Així que sí, recomanació. Recomanació i recomanació si us va agradar una altra pel·lícula que es diu Por donde pasa el silencio, de la Sandra Romero, que ara aquesta directora està pujant. També us la podeu apuntar si us ha agradat Lionel, en aquest cas, per veure-la. És a Filmin.
0: I ara anirem saltant això, de pel·lis a sèries. Ara en toca una a Apple TV.
7: What are you doing?
8: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. And we improvise from there.
7: What do you want?
8: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
0: Slow horses. Slow horses.
1: Però ho has de dir amb accent londinenc, això.
0: Slow...
1: Gary Oldman.
0: Jo m'apunto als idiomes, insisteixo, però aquest hauria del Hackney o l'hauria de practicar encara més.
1: Clar, jo no sé si heu vist Slow Horses, vosaltres.
0: No, evidentment no és una estrena, però no. Com que està en aquesta plataforma tan petita... Apple TV, que m'ha dius, val la pena.
1: Sí que val la pena, tot el que produeixen està molt bé. Ah. Produeixen millor que ningú, és a dir, HBO és molt més gran, però produeix molta merda, perdoneu.
0: Sí, petit però bo.
1: Petit però bo. Aquesta és la secció petita però bona. Vinga. Escolta'm, 16 de setembre, que és... Dijous, divendres, dimecres s'estrena la
0: setmana
1: nova
0: que ve,
1: temporada.
0: Setmana que ve.
1: la sisena temporada de Slow Horses, després una cinquena temporada que diuen ha estat la millor de tota la sèrie perquè ha replicat la fórmula de Slow Horses per excel·lència. Sabeu que Slow Horses és aquest grup de marginats de l'MI5, és el departament on es van a tirar els espies que queden trencats i traumatitzats per missions anteriors, que van a la deixalleria de l'MI5. I en aquest cas el que fa la sèrie és trencar la fórmula. Val, ja coneixem el que és Slow Horses, és aquests casos que resolen uns pringats i sempre d'alguna manera se'n surten a l'últim minut. En aquest cas, explorem el passat del cap d'aquest operatiu, que és el Gary Oldman, un inspector pedorreta increïble. No sé si el teniu com ubicat, però és el típic tio que fa l'acudit quan no toca i que diu les coses que pensa, com el Doctor House, d'alguna manera. Vale. Explorem el passat d'aquest agent, i alhora trobem que comencen a aparèixer membres de l'Slow Horse morts. Per tant, anem endarrere i comencem a posar amenaces reals en aquest grup que semblava que se'n sortiria de totes. Se'n sortiran de la sisena temporada? No ho sé.
0: Cha-chan.
1: Però les sèries no solen ser gaire més llargues. Per tant, els stakes, el que hi ha en joc, està molt amunt.
0: Bueno, doncs això, si dubteu Apple TV, potser ara és un bon moment per fer-vos.
6: Mariana us ha convençut.
0: O provar, ni que sigui un meset d'aquests, no? Encara fan això, els mesos de prova, les plataformes?
1: No ho sé.
0: Encara he aconseguit ser molt fidel a les meves i... Si no em criden molt una cosa, no m'ha...
1: Mira, podeu recuperar la secció que vam fer sobre deixar sèries a la meitat.
0: I a on la podeu recuperar?
3: A Ser Catalunya.
0: A l'aplicació de la Ser.
6: Quants cops ho direm avui,
0: i
6: mare
0: ara,
6: meva?
0: Alguns d'aquesta casa, d'aquesta emissora, ja estan muntant una excursió per anar a veure l'estrena d'aquesta pel·lícula. En tenim tantes ganes. Bueno, i ara que no respongui a les expectatives generades per la bola negra dels Javis.
1: Aviam.
6: Tu ja l'has vist, Mariona.
1: Sí, el festival de Cannes, on va guanyar el premi a la direcció. I, sincerament, és una molt bona pel·lícula, però les expectatives el que fan és inflar les pel·lícules fora del que és raonable. Aquesta s'estrena, recordem, d'aquí... Quants? 10 dies?
0: Em fas comptar.
1: Sí, el 25 de setembre.
6: Ai, pensava que era l'octubre.
1: No,
0: el cap de setmana de la Mercè, no? Sí.
1: Recordem que és una pel·lícula complexa entre tres temps que parla de l'obra inacabada per Federico García Lorca perquè el van assassinar i que ve amb un run-run després del Festival de Cannes que fa que sigui força possible que la veiem nominada a tants Oscars com Emilia Pérez.
0: Vam parlar aquí, l'altre dia, amb tu. Sí, de les possibilitats.
1: No. Té moltes possibilitats i, sobretot, té escenes que són d'autèntica sublimació cinematogràfica. Després és una pel·lícula que és molt llarga, és una pel·lícula que està una miqueta mal filada en tant que és molt explícita, de vegades sembla que una mica paternalista i tot, però té algun moment d'eufòria que recordarem com a part del cine espanyol, especialment una escena amb Penélope Cruz, que jo crec que
0: insisteixes
1: si no guanya...
0: Amb insisteixes amb això.
1: Una escena faraònica amb Penélope Cruz cantant sobre un tanc amb tot de soldats feixistes, el soldadito espanyol, que em sembla una meravella.
0: Fa això de cupletista, no?
1: De cupletista René, la cupletista René. Increïble.
0: Sí, sí. O sigui, d'aquelles escenes que... sortiran en els anals, no? D'aquelles que es convertiran en antològiques.
1: Si no li fan un homenatge als Goya cantant i ballant aquesta cançó meravellosa, jo m'enfado.
0: Molt bé. I ara, una altra pel·li. No sé si dir-ne Digger o Digger. Tu ets l'expert.
1: Digger.
0: Oh, Digger.
4: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
5: Ah, sí, hola, Sandy, el de la grieta de metro y medio. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado un metro y medio. La mesa que tengo delante mide más de metro y medio.
4: Pero, señor Rockwell...
5: Mi polla mide una décima parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de $1,000,000,000
0: Mira,
5: de dólares por algo que...
0: Mira, ¿y qui és el propietari d'aquesta
1: Pi! Wow.
0: Tom Cruise!
1: El 2 d'octubre s'estrena Digger, la nova pel·lícula de l'Alejandro Gómez Iñárritu. Crec que és Gómez, sempre ho diu.
0: Si dius G, quedes
1: G
0: bé.
1: Punto.
6: G punto.
1: Després de provar la comèdia... punt.
0: Sí, tanquem, tanquem parèntesi que ens en anem de temps.
1: Sí, perdó. Després de provar la comèdia amb Birdman i amb Bardo, falsa crònica de unes quantes verdades que no va veure ni Déu, Iñárritu torna en col·laboració amb Tom Cruise, que portava enamorat d'aquest director des de veure Amores Perros, el 2001.
0: Un Tom Cruise que surt lleig, eh?
1: Sí. Oh,
0: molt lleig.
1: Tom Cruise està fent el que va fer Christian Bale a Vice el 2001, quan es va disfressar de multimilionari problemàtic i es va posar calva. O sigui, és el que fa tot actor quan deixa de ser un guaperes i comença a haver d'acceptar que s'ha fet gran, d'acord? Després de Missió Impossible, Tom Cruise ha vist que està cansat i ha decidit riure-se'n d'ell mateix. Jo diria, com a referències per ubicar Digger, aquesta història d'un multimilionari propietari d'una petrolífera que es veu que ha d'arreglar el món quan l'ha espatllat ell mateix i diu, però què dieu, si jo no he d'arreglar res? Per això tenim els polítics, i els polítics bàsicament li tiren la patata calenta. En aquest cas, John Goodman com a president dels Estats Units.
0: Ostres.
1: Digger serà una sàtira descarnada, com ho va ser el Doctor Strangelove, com ho ha estat això, No mires arriba, i bé, la veritat és que a mi m'interessa relatiu, perquè ara tenim una sobrecàrrega de històries histriòniques sobre líders polítics que ho fan malament, que jo sincerament crec que hem de renovar l'imaginari. Hem d'imaginar altres coses, no? És com ja portem molts, no sé, molts Apprentis, molts In the Loop, molts presidents Trumps a la vida real, vull dir, parlem d'altres coses, no? Va. Convidem el Joan Iago.
0: Oh, endavant, sí.
6: Maria,
0: endavant. Home, podem parlar, per exemple, d'una gran efemèride, que són els 50 anys de Carrie, la peli original, que serà un dels leitmotivs, per cert, del Festival de Sitges, on tornarem, oi, Clàudia?
6: Un any més. Es veu que sí, que
0: es veu
6: bé,
0: que
6: no?
0: Sí. Això diuen. Carrie, que ara ha tingut un remake?
1: Sí, un altre. La

0: Mentre l'altra està tancada. Bueno, la té tancada.
1: Imagineu-vos l'estudi de doblatge quan va fer aquesta escena. La bondat...
2: I algú tancat a l'altre.
1: Més fort que no s'ha de fer.
0: Bueno, val la pena veure... Si tenim l'original, val... que és una pel·liculassa, val la pela veure pena?
2: Val la pela? És una gran pregunta,
0: eh? Exacte, la pela i la pena.
1: Mira, la pela segur, perquè t'hauràs de subscriure a la plataforma... Ara no sé quina plataforma és, és igual. Busqueu internet, quina plataforma... Ah, Prime Video, Prime Video.
2: Busqueu-vos-ho, coi, jo estic farta d'anar-ho dient. Feu un favor, home, ja.
1: Mira, aquesta secció, no sé si informarem, però...
0: Apel·lem a la proactivitat de l'audiència.
1: Això mateix. A Prime Video teniu Carrie amb els seus 8 episodis. És la quarta versió que es fa d'aquesta
0: sèrie, eh?
1: Exacte, en sèrie. Aviam, jo diria, si us ha agradat el que ha fet Mike Flanagan fins al moment, recordem que va fer La maldició de Hill House, va fer Doctor Sueño. Doctor Sueño és una pel·lícula que està molt bé perquè agafava El resplendor i la reinterpretava, l'actualitzava des de la referència explícita. I jo crec que aquí Mike Flanagan farà el mateix, agafar Carrie i, en aquest cas, traslladar-la al bullying a l'era de les xarxes socials, que crec que és important. Clar. Perquè ara mateix no és el mateix que et diguin tonto a l'escola, que no pas que t'ho comentin a Twitter.
0: Vols dir que ara mataríem més gent, no?
1: Sí.
0: Carrie es carregaria tres instituts.
1: I tant. Llavors, jo crec que valdrà la pena veure què han fet. Una altra cosa és que vulgueu dedicar-hi el temps si teniu altres sèries començades, com Slow Horses, que teniu 6 temporades per veure abans. Vull dir que és una feina del 7 d'octubre.
0: Oh, escolta, i escombrem també Cap a casa, una sèrie que tenim ganes de veure, 3 Cats, i que s'estrena, doncs, ja la setmana que ve és 21.
1: No ho sé.
0: Avui tenim un problema amb el calendari. Tenim un problema amb el calendari. És Gènesis sobre la figura de Ferran Adrià.
3: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
4: Haureu de matar la bèstia en algun moment. Si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga. Això són 2 estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió. Sents?
0: Clar, aquí el repte és no caure en el meme, no? Sí.
1: Perquè, se n'havia sentit mai aquesta cançó.
0: De 31 fam, no? Sí, home, sí.
1: Uau.
0: Ferran Adrià.
1: Wow.
0: Doncs això,
1: splash,
0: els problemes de les imitacions amb Ferran Adrià.
1: Ja,
0: no caure,
1: ja.
0: Però, bueno, per les imatges que he vist... No està malament, no?
1: Gènesi, clar, el que farà és un biòpic sobre l'auge del Bulli, alhora que relata com una crítica gastronòmica que ve d'Estats Units, que interpreta, crec, Mireia Vilapuig. Mireia, no, Joana Vilapuig, disculpeu. Torna i remunta al restaurant familiar. Serà com una espècie com The Bear, jo crec. Un The Bear passat per l'èpica dels genis de la gran cuina. En aquest cas, Ferran Adrià, però que no ve sol. Recordem que no és només Ferran Adrià, Juli Soler també i Albert Adrià. Vull dir que aquí tenim un trio d'asses important, també un trio d'asses interpretatiu.
8: Miquel Fernández com a Ferran Adrià, Ivan Masdeguer com a Juli Soler i Carlos Cuevas com a Albert Adrià.
1: Ah, això, Carlos Cuevas.
0: I Mònica López, que també actua,
8: López,
0: també actua.
8: Pere Arquillo i també, Mario Gas... Bueno,
1: molt bé, sí.
0: Doncs, fins aquí.
1: Que fort.
0: Que fort. Que hem parlat de sèries gastronòmiques, no tens gana ja?
1: Uf, sí, una miqueta.
0: Ara, recuperarem forces, energia, i després de dinar podem anar de festivals, perquè tenim un cap de setmana de la Diada amb agenda cultural, que no ens l'acabem. Mariona, què tal?
1: Molt bé. Els estimo com fills.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Va, doncs sí, coses per fer el que queda d'aquest cap de setmana. El que queda d'aquest cap de setmana llarg, perquè molts de vosaltres vau fer festa ahir, que era la diada. I comencem per l'altaveu a Sant Boi.
2: Sí, la 37a edició va començar aquest dijous amb un concert per celebrar els 50 anys de la històrica diada del 76.
1: Artistes com Lluís Gavaldà,
2: Muixca i Gret, els Amics de les Arts, Joan Garriga, Maria Hein, van compartir escenari per tocar himnes de la nova cançó, i ens ho explicava el director del festival, Víctor Partido.
3: Contents d'haver poder gaudir d'un concert que rememora les 50 diades en democràcia, però sobretot la primera que es va posar a terme a la vila Sant Boi de Llobregat l'any 76, després de la mort d'en Franco, quan les coses i les llibertats no estaven gens clares, i rememorar aquesta lluita i continuar lluitant, no?, per conservar aquestes llibertats és molt important, i fer-ho mitjançant la música i fer-ho mitjançant aquestes quatre generacions que han format part d'aquest concert a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament. Yes. Amb un repertori que ens porta a la nova cançó, que s'han captat molts himnes i moltes cançons molt importants.
1: I encara queda festival, tant aquesta tarda com demà.
2: Hi haurà concerts, exposicions i converses amb autors repartides per diferents espais de la ciutat, i aquest vespre amb actuacions dels grups La Perra Blanco i 091.
1: Els mítics 091. Més coses ara, cap a Tàrrega anem, perquè aquest cap de setmana és la Fira Tàrrega, la gran cita de les arts de carrer.
2: La fira va començar aquest dijous amb l'espectacle inaugural de la companyia catalana Kamchatka, dedicat a les persones migrades, i fins demà diumenge hi ha programades funcions de circ, humor, dansa i teatre durant tot el dia, com els ballarins Los Informals o el Mètode Rosa de Pere Faura, que ho vam tenir aquí.
1: Encara teniu temps d'anar-hi, com diem, que a més aquest any hi ha molta entrada gratuïta i rebaixes de preu,
2: Ole que ole.
1: Molt bé, i acabem.
2: L'últim festival de la gent d'aquest cap de setmana, que fem aquí al Tot és Comèdia, fem una mica de jazz.
1: L'Hora del Jazz.
2: Sí, un festival que, a diferència d'aquests últims, se celebra fins al 17 d'octubre. 36a edició, se centra un cop més a la plaça de la Vila de Gràcia, amb 6 concerts repartits els diumenges a la tarda, aire lliure i a sobre gratuïts, què et sembla?
1: Sí, però és que més després hi ha també més jazz arreu del país.
2: Clar, no? Reus, Tarragona, Lleida, Girona, Sitges, Olot i uns quants més. Vull dir que actuacions a sales, clubs i espais de 11 municipis.
1: Molt bé aquesta agenda.
2: Hala.
1: Vinga, ja està. Clàudia Arcarons, ens veiem demà.
2: Molt bé.
1: Mariona Borrull, sort.
4: Ciao. Arrivederci.
1: A descansar-hi.
2: Ci vediamo.
4: Ciao.
1: El control Dani Punti Prats. Demà més Tot és Comèdia, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Ara us quedeu amb l'Hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER.
1: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena SER.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la Cadena SER.
1: Tot això passa aquí.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari: Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Davnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
4: De què va la teva història?
5: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
3: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Socialista evita responder si habrá más dimisiones por la gestión que el Gobierno hizo en un inicio de la crisis de Ceuta, después de que la situación se haya cobrado ya su primera víctima política con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Gonzalo Sanz asegura que elevó a su jefe, al delegado del Gobierno, un aviso de WhatsApp del CNI en el que se advertía de varios grupos de Facebook con 180.000 usuarios organizándose para una entrada. Pero su jefe, el delegado del Gobierno, lo está negando. Para la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, el Ejecutivo ya ha dado todas las explicaciones.
2: El Gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, que es en lo que todos deberían estar. He echado mucho de menos que la oposición y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
1: Echa en cara a Torró la falta de colaboración del Partido Popular, cuyas comunidades, recordamos, se están negando a aceptar a los menores migrantes. Son ya 2.100 los registrados en el sistema de acogida. Para Borja Sémper, la única dimisión vista hasta ahora no es suficiente y asegura sin pruebas que los ministerios del gobierno lo sabían.
3: Parece mentira. La única responsabilidad política que haya existido en el gobierno de España ha sido la de un asesor del delegado del gobierno. Dicho así, parece una broma. Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. La versión oficial del gobierno insiste una y otra vez en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
1: Ojo a los matices. Este asesor ha contado que se lo trasladó al delegado del gobierno y que este lo elevó sin concretar nada más. Pero para el Partido Popular, los ministerios lo sabían. Y en la izquierda del Partido Socialista, Podemos acaba de presentar a Irene Montero como su candidata ya oficial a las generales del año que viene, y esta toma la delantera a Sumar, proponiendo, atención, unas primarias abiertas.
4: Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo, en el que todo el equipo, unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar. Y a las que se
1: Irene Montero lanza el guante mientras Sumar, recordamos, sigue sin definir todavía su liderazgo. De los tribunales es también noticia de la mañana. Juezas y jueces para la democracia y también la Unión Progresista de Fiscales ven desproporcionada la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los miles de españoles nacionalizados por la ley de nietos, María Ibáñez.
5: En un comunicado publicado esta mañana, jueces y fiscales progresistas denuncian que el Supremo, con su decisión, españoles ya reconocidos son privados de un derecho constitucional de forma arbitraria, sin un examen individualizado, y ponen el foco en el principio de igualdad que se vulnera, indican en el escrito, porque se genera una diferencia de trato con otros ciudadanos. El motivo es que la acreditación como descendientes de exiliados políticos, que según el alto tribunal sí podrán votar, es una certificación que estas personas no pueden instar. Urgen al Supremo a dictar sentencia antes de las elecciones de 2027 y a las administraciones que informen a los afectados.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En la redacción de informativos, dos titulares más en los que estamos trabajando. Una nueva compañía privada de servicios dentales en España empieza a dejar tirados a sus clientes. Almudena Lopesino, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Aida. Se llama Vivanta. Recibió hace 4 años un préstamo de 40 millones de euros por parte de la SEPI y acaban de cerrar algunas clínicas de las 150 que tienen por toda España, dejando, como dices, a miles de pacientes con tratamientos dentales a medio hacer.
7: Si es un préstamo para pagar 8 o 9 mil euros un tratamiento dental, te encuentras con algo así, ¿qué haces? ¿Te quedas sin el tratamiento? ¿Sin el dinero?
8: 2.600.
6: Son personas, como escuchan, que ya han pagado y ahora no saben qué pasará. Ahí medio lo ampliamos.
1: Lo ampliamos con Mariola Lourido. Y en Oriente Próximo, Almudena, Arabia Saudí cierra una ruta alternativa del petróleo en plena crisis en el Estrecho de Hormuz.
6: Se trata de un oleoducto situado en el Mar Rojo que ha sido atacado en las últimas horas. Donald Trump ha culpado directamente a Teherán, a Irán, aunque se desconoce quién está detrás de los bombardeos. Esta ruta es, como dices, la alternativa para transportar petróleo al permanecer cerrado el Estrecho de Hormuz.
1: Son titulares de un sábado 12 de septiembre que es también de mucha, mucha Fórmula 1.
9: Disfrutar, básicamente, y ver a Verstappen ganar si se puede.
10: Vimos de Málaga.
11: Llegamos 800 euros cada una de las entradas.
10: 800 euros cada una.
11: Y estamos en la otra punta. Y
12: Soy argentino y espero ver a, of course, Colapinto.
1: Eso sí, barato no es. El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 que va a traer a la capital a más de 350.000 personas y que hoy tienen agenda las carreras de clasificación. Allí está Rodri González. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya acaban de terminar los últimos entrenamientos libres con Antonelli de nuevo liderando la sesión a casi 2 décimas de Leclerc, casi 2 segundos. Los McLaren ya han asomado la patita y se quieren colar en la fiesta de Mercedes. Y los españoles, que es lo que todo el mundo le interesa, siguen con muchos problemas de cara a la clasificación. 17º Alonso, 18º Carlos Sainz. Ha habido doble bandera roja. Hamilton provocó la primera, Berman la segunda, antes de la clasificación a las 4 de la tarde.
1: Esto con un día de sol que acompaña en toda España. Elisa Palacios, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sigue haciendo calor en toda la península. La máxima se alcanzará en Badajoz, donde llegarán a los 38 grados, aunque también hará calor en otros puntos del país, como en Córdoba o en Sevilla, donde habrá 37 grados de máxima. Temperaturas más suaves esta tarde en la costa norte, en puntos como Asturias o Cantabria y en las Islas Baleares, donde no llegarán a los 30 grados. En Las Palmas de Gran Canaria sí que se alcanzarán los 31. El cielo estará despejado, salvo por alguna nube alta, y hay aviso amarillo por rachas de viento en Cádiz.
1: Rachas de viento en Cádiz. 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
13: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
14: Bona tarda. 18 detinguts, 10 dels quals menors, en les manifestacions independentistes a Barcelona. És el balanç de l'endemà de la Diada, una Diada que ha servit a les entitats independentistes per intentar revifar el moviment. L'Assemblea Nacional Catalana aposta per una gran manifestació la tardor de l'any vinent, coincidint amb el 10è aniversari de l'1 d'octubre. Òmnium Cultural reclama que aquest sigui l'últim 11 de setembre sense Carles Puigdemont. La setmana de l'informe PISA analitzarem les propostes dels experts per intentar remuntar els resultats. Entre aquestes, estudiar com aprenen els infants i donar suport als mestres.
15: No els hem de dir com han de fer les coses, ja ho saben, però sí que els hem de dir, per exemple, jo diria que una cosa fonamental és dir a cadascun dels moments de totes les etapes educatives què ha d'haver assolit els infants.
14: 25 anys després dels atemptats que van capgirar el món, parlarem amb dos catalans que eren a Nova York en el moment dels fets, en Guillem i la Carla.
16: I amb aquesta amenaça de guerra mundial, perquè en aquell moment ara ens n'hem oblidat, no? Però es parlava de guerra mundial, es parlava d'atemptats contínuament, et preguntava si el dia que poguessis agafar un avió podries fer-ho o seria encara posar-te més en risc.
14: Dels esports, l'Espanyol juga aquesta tarda al Camp d'Osasuna, mentre que el Barça es desplaça a València per enfrontar-se demà al Llevant. En roda premsa aquest matí, Hansi Flick ha defensat l'actitud de l'equip en els últims partits.
17: Per mi és com volem jugar a futbol. Sabem que el futbol tot pot canviar molt ràpid. M'agrada estar així, però hem d'estar focalitzats al 100%. Si fem algun canvi relacionat amb l'actitud, podem anar en una direcció que no volem.
18: Go in the wrong direction and this is what we don't want.
14: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prensa al control, escolteu l'Hora 14.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
14: Les manifestacions i aldarulls d'aquesta nit a Barcelona, l'endemà de la Diada, han acabat amb 18 manifestants detinguts, 10 dels quals menors, que ja són, Andrea Villoria, bona tarda, en mans de la Fiscalia.
19: Exacte, per la crema de contenidors o el llançament d'objectes contra la policia, aquests detinguts estan acusats de desordres públics.
20: Vergonya faria de policia!
19: Tot plegat arran d'una contramanifestació antifeixista que s'oposava a una concentració ultra dels neonazis de Núcleo Nacional. La policia va aconseguir separar les dues concentracions, no sense càrregues i amb els Mossos escortant els ultras cap a la sortida. Els aldarulls van seguir a la zona d'Arc de Triomf, Gemma, on els antifeixistes van acabar cremant contenidors i on els Mossos... Han seguit fins a entrada la matinada fent maniobres de dispersió. La policia informa de 9 antiavalots ferits. Aquest migdia està previst, com deies, que passin a disposició judicial els 8 adults detinguts. Els 10 menors ja estan en mans de la Fiscalia.
14: Són les 2:09, més enllà dels aldarulls. Les entitats independentistes que hi van congregar 60.000 persones als carrers de Barcelona, Girona i Amposta, segons les xifres oficials, busquen ara revifar el moviment. Per aconseguir-ho, des de l'Assemblea Nacional Catalana reclamen passar pàgina després d'anys de pessimisme. L'entitat ha anunciat una gran manifestació la tardor del 2027, coincidint amb el 10è aniversari Pau Puig de l'1 d'octubre.
17: És l'anunci més destacat que hi va fer el president de l'ANC, Josep Vila. L'Assemblea convocarà les pròximes setmanes les entitats civils independentistes a una cimera sense partits polítics per començar a preparar la manifestació de la tardor de l'any que ve.
2: Amb una gran mobilització, la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre.
17: El president d'Òmnium Cultural, Xavi Antich, va defensar per la seva banda que gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre és el moment que els exiliats amb Carles Puigdemont al capdavant puguin tornar.
2: Després de gairebé 10 anys de l'1 d'octubre del 17, hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant.
17: Antich també va assenyalar qui considera que són els enemics de Catalunya, l'estat espanyol i l'extrema dreta.
14: Per cert, que l'ANC s'ha desmarcat aquest matí de la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada. Des de l'entitat asseguren que no estava planificada. Qui també s'ha desmarcat en les últimes hores, en aquest cas d'un discurs, ha estat l'Ajuntament de Ripoll, arran de les paraules que el politòleg Ramon Cotarello va pronunciar durant l'acte institucional de l'11 de setembre.
21: Allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones. És l'hora de la lluita final.
14: En la seva intervenció, com sentíem, Cotarello va defensar recuperar el país davant la invasió de persones d'altres cultures i religions.
17: Segons fonts presents a l'acte, també va criticar el papa per haver demanat respecte per a totes les religions i va comparar Sílvia Orriols amb la presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia, Giorgia Meloni. L'equip de govern ha assegurat, tot i que el van contractar, que no coneixien el contingut del discurs. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han acusat el consistori de fer ús partidista de l'acte.
22: Davant el que estàvem sentint, el que volíem fer era aixecar-nos i marxar, que no ho hem fet per evitar que això fos la notícia i que la notícia fos la glosa i el que s'havia dit en aquesta. A la foto institucional hem pujat i allà, quan érem a dalt, s'ha convidat en aquest senyor i hem sortit, però evidentment les cares jo crec que parlen per si soles.
17: Xantal Pérez, regidora d'Esquerra a Ripoll.
14: I de la política a les carreteres, on la diada ha estat negra. El primer dia de pont ha acabat amb 3 morts en accident de trànsit. El Servei Català de Trànsit demana reforçar ara la prudència al volant, especialment entre els motoristes, ja que dues de les víctimes, Andrea, anaven en moto.
19: Sí, l'última és un noi de 28 anys de Palau-Solità i Plegamans que circulava en motocicleta per la C-59 ahir a la tarda. Per causes que s'estan investigant, el motorista va xocar frontalment amb un cotxe i va morir a l'acte. Feia pocs minuts a Lleida, la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, va passar el mateix. Una altra moto va patir una col·lisió frontal amb un cotxe. El motorista també va morir. En aquest cas era un home de 39 anys, veí de Sallent. La tercera víctima mortal és una noia de 27 anys, de l'Arbós, que va morir la nit anterior a Altafulla en un accident de 3 cotxes. Trànsit demana reforçar l'atenció al volant i manté controls especials per motoristes el que queda de pont.
14: Són les 2:13 de la tarda, encara que per primera vegada la història a Catalunya no té dades comparables de l'informe PISA. Els resultats a nivell estatal són els pitjors de la història des que es va començar a fer l'estudi l'any 2000. 4 dies després de conèixer-los, hem volgut saber com els interpreten els experts. Soledad Domínguez, bona tarda.
23: Hola, Gemma, bona tarda.
14: Soler, què diuen els experts? Perquè l'empitjorament dels resultats no és nou. Què està passant?
23: La primera reflexió en què coincideixen els especialistes amb qui hem parlat és que cal fugir del catastrofisme, ens hem de preocupar, hem de prendre decisions, però diuen no en calent.
24: És que en realitat no sabem on anem, és a dir, no tenim un horitzó compartit.
25: L'última vegada que van sortir els informes PISA van treure hores de ciència i d'altres coses, van intentar juntar assignatures, van treure matèries, perquè anàvem malament en l'altre. I ara intentarem fer el canvi, posar al revés, el dia que ens trobem que les ciències no van tan bé.
26: És un debat complex, no és senzill. I això, jo crec que hem estat distrets amb altres elements, tecnologia, les pantalles...
23: Tampoc seria una bona idea, diuen el catedràtic de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, Jordi Collet, el secretari de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Sobreroca, i el vicedegà de la Facultat d'Educació de la UB, Enric Prats, que ara intentéssim copiar el model d'Estònia, com fa un temps van voler imitar el de Portugal o el de Finlàndia. El que cal, diuen, és que el govern convoqui els partits, els educadors de totes les etapes i també a les famílies per decidir quin ha de ser el nostre model, a on volem arribar i quins recursos estem disposats a mobilitzar.
14: I què més proposen?
23: A tots tres els hem fet la mateixa pregunta: si només poguessin fer una proposta, quina seria? El secretari de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Sobreroca, diu que el primer seria analitzar com aprenen els infants i els joves i que els professors de totes les etapes anessin a una.
25: Si tothom pogués passar una estona en una escola bressol i veure com es desenvolupa un infant, després de primària, després de secundària, crec que deixaríem una mica de segmentar les coses. Anem a assegurar-nos de que el context que estem oferint és perquè l'infant aprengui.
23: Això implicaria, entre d'altres coses, diu que l'objectiu de millorar la comprensió lectora no sigui només una feina dels professors de llengua, sinó de tots els que intervenen en la formació d'un infant també fora de l'escola. En la mateixa línia, el catedràtic de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, Jordi Collet, diu que els mestres han de sentir que no estan sols, han d'estar ben pagats i han de tenir una guia clara dels aprenentatges que cal garantir a cada pas.
0: No els hem de dir com han de fer les coses, ja ho saben, però sí que els hem de dir què ha d'haver assolit els infants. I, per tant, hem de saber a nivell de comprensió lectora, a nivell de llenguatge matemàtic, on s'ha d'haver arribat. I si no s'arriba, hem de posar els mitjans, hem d'insistir en les escoles més desafavorides, etcètera, etcètera.
23: Marcar els objectius i deixar, diuen, que cada escola, en funció del seu context, decideixi quina és la millor manera d'arribar, que tant pot ser amb llibres i dictats com amb projectes. Pel doctor en pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, hi ha una línia vermella.
3: Siguem que l'escola inclusiva ha de tenir uns límits, no estem en un model democràtic. Per tant, l'escola inclusiva sense pressupost i sense mecanismes i sense formació, evidentment, no va enlloc.
23: I cal, diu Prats, repensar i incentivar la formació continuada del professorat, que hauria de fer-se dins de la jornada ordinària dels docents.
14: Soler, gràcies.
23: A tu, Gemma, bona tarda.
14: De l'àmbit de la salut, atenció a aquest estudi que diu que un funcionament deficient del sistema de neteja del cervell podria estar implicat en diverses malalties neurodegeneratives. Investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat un patró comú de residus cerebrals en pacients amb Alzheimer i ELA, entre d'altres, Susana Ruiz.
4: La recerca mostra que pacients amb aquestes malalties presenten una acumulació més elevada de guasteosomes, les petites estructures que actuen com a contenidors de residus en regions clau del sistema de neteja del cervell. Els resultats suggereixen que aquest sistema podria funcionar de manera deficient en aquests malalts i contribuir així a la progressió de la malaltia. Ho explica Marta Riba, una de les investigadores principals de l'estudi.
5: Els resultats indiquen que entendre millor com el cervell elimina els residus podria ser clau per comprendre aquestes malalties i, en el futur, desenvolupar noves estratègies de prevenció i tractament.
4: Una de les principals implicacions d'aquesta recerca és que els guasteosomes, aquests contenidors de residus cerebrals, podrien convertir-se en un biomarcador indirecte per ajudar a identificar les persones que tenen més risc de desenvolupar una malaltia neurodegenerativa.
14: Publicitat, i recuperem el testimoni de dos catalans que van ser a Nova York l'11 de setembre del 2001.
13: Cadena SER.
6: Què te passa, chiquillo, què te passa?
7: I això va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
6: No puedo leer ni escribir.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Posa't a caminar.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: En aquell moment sortia de l'hotel per trobar-se amb uns companys.
1: Jo vaig veure a les notícies com s'estavellava el primer avió, no? I d'allà em va trucar la meva mare, me'n recordo, i jo li vaig dir, no, estic bé, estic bé. Vaig agafar un taxi i el taxista va posar la ràdio i vam parlar que s'havia estavellat el segon avió.
0: En Guillem, que és ballarí, estava a punt de sortir en directe a la televisió per promocionar un espectacle. En un primer moment, com tanta altra gent, es van pensar que era un accident.
2: La primera sensació és que va ser un accident. Quan estàvem veient el primer avió, ja quan va haver el segon era tot molt raro. Clar, va començar a sortir notícies, hipòtesis, ja va començar a estar clar que era atemptats terroristes.
0: La Carla va aconseguir trobar-se amb els seus companys de feina, amb qui van començar a recollir adreces de mail per escriure a les seves famílies. En Guillem va anar corrent a trobar la seva parella.
1: La sensació, l'olor, el silenci de la ciutat. Clar, pensa que és una ciutat molt sorollosa i olorosa i en aquell moment era només una, el cremat als edificis i aquell.
2: Tothom estava, doncs, buscant taxis, mirant les botigues d'electrodomèstics, les pantalles. Vam veure cotxes plens de cendra per sobre.
0: Ella no té clar quants dies després dels atemptats va ser a Nova York. Sí sap com va tornar a casa.
1: Va mirar i em va dir, tu eres capaç de llegar a John Fitzgerald Kennedy dentro de 2 hores? Pensa, bueno, tinc coses a casa l'amiga, he de fer el check-out de l'hotel. I vaig dir, sí. Vaig sortir, vaig cridar un taxista que passava i li vaig dir, noi, hem d'anar a l'hotel, hem de recollir les coses, hem de fer això. I m'ha de dur abans de 2 hores a John Fitzgerald Kennedy a l'aeroport.
0: En Guillem, en canvi, s'hi va quedar i va estrenar l'espectacle.
2: El que es va voler fer allà a Nova York una miqueta era intentar tornar a la vida normal el més aviat possible.
0: Després dels atemptats, ha tornat a Nova York, on manté el contacte amb companys del sector. La Carla, malgrat que admet que li agradaria tornar-hi, de moment no ho ha fet.
3: Repassem ara altres informacions. El Tribunal Suprem prohibeix a la Generalitat fer públic el nom dels més de 3.000 grans tenidors d'habitatge que hi ha a Catalunya. El Tribunal argumenta que la seva identificació pot facilitar la localització d'aquests immobles i augmentar, diuen, el risc d'ocupació il·legal.
4: Exacte. El debat comença, Gemma, amb una petició d'informació de transparència per part d'una periodista que demanava al govern els noms de les 3.200 persones jurídiques, és a dir, particulars, però sobretot empreses i societats considerades grans tenidors, és a dir, que tenen 10 pisos o més, i també als municipis on es trobaven aquests domicilis. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona s'hi va oposar i va dur el cas a la justícia catalana, que va donar-los la raó. La Generalitat, però, volia publicar aquests noms, així que va recórrer al Suprem, que ha tancat ara el debat. L'alt tribunal coincideix que donar el nom dels grans tenidors i la ciutat on els té aquests pisos incrementa, diuen els jutges, el risc d'ocupació, ja que el 82% de les ocupacions a Catalunya afecten a domicilis de grans tenidors.
3: Els Mossos han detingut a 4 lladres especialistes en assalts a empreses. Se'ls vincula a 72 robatoris de negocis, no només a Catalunya, sinó també a l'Aragó i a la Comunitat Valenciana.
4: Els Mossos creuen que els arrestats, que tenen entre 25 i 50 anys, formaven part d'una organització criminal que s'havia especialitzat en colar-se a empreses per robar sobretot material informàtic. En total, s'havien endut ordinadors, mòbils i tauletes per valor de 700.000 euros. Els lladres vivien a Barcelona i a Sant Boi, però es movien per tot Catalunya. Els Mossos els vinculen a 13 robatoris a Lleida, 23 a Barcelona, 6 a Girona i 11 a Tarragona, a més d'una vintena a Osca i Saragossa i Castelló. Sempre actuaven amb el mateix modus operandi. Entraven de nit a les oficines, forçant-ne la porta, i marxaven amb un vehicle llogat amb una identitat falsa.
3: I el govern obrirà 3 oficines d'atenció ciutadanes metropolitanes a Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell. La previsió és donar servei als prop de 400.000 habitants dels 3 municipis.
0: Sí, l'objectiu de les noves oficines és que els veïns i veïnes d'Esplugues, Santa Coloma i Sabadell puguin fer tots els tràmits i consultes de la Generalitat en un únic espai. Albert del Mau és el conseller de Presidència.
5: Tenir l'atenció ciutadana a la Generalitat a prop d'allà on viuen les persones. Calculem que aquest espai de més de 400.000 persones també és una forma d'aproximar, no, l'administració de la Generalitat, ho he dit, en una qüestió com el tràmit de dependència o demanar un ajut, en aquest cas escolar o dels serveis socials.
0: Les noves oficines entraran en funcionament entre l'any vinent i el 2028.
3: 6 minuts i seran 2:45 de la tarda. Arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Pau Puig, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
0: A Barcelona aquest cap de setmana continua la Festa Major del Poble Nou. Aquest vespre a les 7, pregó de la festa, càrrec de l'Arxiu Històric del Poble Nou, després sopars populars als carrers

0: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
4: Uau!
3: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
6: Aquest cap de setmana, Sallent es vesteix de festa major. 4 dies per viure'ls, cantar-los i ballar-los. Divendres, Hotel Cochambre puja a l'escenari. Dissabte, la festa es trasllada a la Torre del Gas, amb Los Mejores i DJ Neus. Diumenge, és el torn de Tomeu Penya. I dilluns, acomiadem la festa major amb les habaneres de les Anxovetes i el tradicional Castell de Focs. Música, festa i tradició, Sallent està de festa major. Viu-la amb nosaltres.
7: Busques feina? Busques talent?
8: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
9: Informa't a gctplus.com. Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
10: Recuperado con igual intensidad en ninguna otra etapa de mi vida. Decían que era como la niña de una película, creo que de Capra, que ni para contestar al teléfono soltaba el libro que tenía entre las manos.
11: Confesiones de una editora poco mentirosa. Esther Tusquets, 2020.
12: Cadena SER. El placer de escuchar.
13: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
14: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
13: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
14: ¿Anda?
13: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
15: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Lo bueno de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes clientes, proyectos. Y lo malo de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes rutas, necesidades. Cuando todo depende de lo inesperado, debes tener un vehículo que te lo ponga fácil. Descubre la gama de vehículos comerciales Peugeot, diseñada para simplificar tu día, pase lo que pase. Lo inesperado, hecho fácil.
17: Peugeot.

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: A l'antena de SER Catalunya, de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I a aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.

0: Obrim racó de pensar. Maria Nicolau, Carles Francino, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Com esteu? Bon dia, jo tinc un nebot pel Roig, Blai.
0: Ah, doncs...
2: Doncs felicito des d'aquí.
0: Felicita-li tant. Això, que les minories pel Roges tenen el seu dia. Què passa amb els rossos i els morenos, que diria algú?
2: Perquè no sé d'on surt el Blai, perquè, bueno, no sé d'on surt, vull dir, que en tota la família, branques i tal, hem fet seguiment i un pèl roig no endevinem per on pot sortir, però, bueno, en fi, és igual.
0: Sí, sí, perquè, a més, representen un percentatge baixíssim de la població mundial. Em penso que no arriba ni al 2%. Però, vaja, que no venim a parlar de pèl rojos avui. Què t'ha fet pensar, tu, Carles, aquests dies?
2: A mi em posa de molt mal humor tota la història, tota la crisi de Ceuta, crec que és l'últim i més clar exemple de com ens deixem abocar a una confrontació constant en el dia a dia. En aquest cas, amb un problema afegit, que és aquest intent que estan aconseguint. Avui l'enquesta del País i de la SER, jo crec que ho confirma, era una intuïció molt cara, però crec que amb dades es pot confirmar, és aquesta pràctica d'assenyalar un culpable de tots els problemes que tenim, de tots els mals que ens aqueixen, en aquest cas apuntar directament als immigrants. Però jo estic molt cansat, i lo de Ceuta, insisteixo, que és només un exemple, de com ens estan construint la vida, de que sigui sempre de blanc o negre, de mi o contra mi, de no admetre matisos. És a dir, en el cas de Ceuta estan claríssimes diverses coses, no?, que no són incompatibles entre elles. El govern l'ha cagat, el govern espanyol, de bon principi es va veure absolutament desbordat, després no ha tingut capacitat de resposta suficient, ara a poc a poc van corregint la gestió, però encara falta molt per resoldre aquest problema. Pedro Sánchez la va cagar claríssimament en tornant-se'n a fer vacances encara que estigués connectat. Això no és incompatible amb dir que l'oposició que estan fent el Partit Popular i Feijóo fa angúnia, perquè si Espanya està en Espanya, com és que no hi ha cap comunitat que accepti ja d'entrada rebre menors immigrants, o menors o adults, i no deixar amb una part del territori espanyol com és Ceuta amb aquest problema, i no et converteix forçosament en un feixista o un racista dir que estàs amoïnat i que no vols veure tota aquesta gent pel carrer, no ets forçosament un racista per dir això. S'ha d'entendre el sentiment de molts veïns de Ceuta, no de tots, perquè alguns fan coses molt indesitjables, però s'ha d'entendre, i no ets un conveiar

0: per posar com a primera prioritat parlar dels drets humans, no? És a dir, crec que Ceuta és un exemple, però vaja, el marc de convivència que des de fa ja un temps i des de fa uns quants anys i bàsicament, o sobretot a través d'això que anomenem les xarxes socials, és dissenyar un món de tribus, de bombolles, de hooligans, on l'enteniment sigui pràcticament impossible.
1: I sobretot...
0: I on treguin profit els que fan negoci amb aquesta polarització, amb aquest encabronament general.
1: I sobretot aquesta intoxicació, no? Perquè l'enquesta també revela el desconeixement de molts que opinen coses que després no es poden fer, com per exemple, doncs mira, en aquests nanos que se'l retornen al seu país, no, és que la llei diu que això no es pot fer, no?
0: És que no pots fer-ho, i una vegada que has de fer van condemnar dues persones a no sé quants anys d'inhabilitació.
1: Però a còpia de repetir mantres...
0: A la vicepresidenta de Ceuta i a Monai, a la delegada del govern.
1: Clar, clar. De fet, a mi em crida l'atenció una fotografia que porta avui al País per il·lustrar justament aquesta enquesta, la pàgina 14 del País d'avui, que surten aquestes tendes de campanya a la playa la platja del Trampolín...
0: Sí.
1: Amb banderes d'Espanya clavades al davant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar,
1: que ells mateixos se la posen allà al davant de la tenda de campanya. Però clar, Maria, no sé si l'havies vist aquesta enquesta, estem parlant que un 54% dels enquestats diuen que la immigració és un problema, que la perceben com una cosa negativa, no?
2: Bueno, la immigració no és que sigui un problema, és que és un tema molt gros que cal abordar des de totes les perspectives polítiques.
0: Sí, sí.
2: És a dir, no abordar el problema és deixar el camp lliure, perquè qui sí que l'aborda copi tot l'espai i tot l'espectre comunicatiu. Llavors,
0: és el que ha passat.
2: Llavors ens trobem en una disjuntiva, en una fal·làcia de falsa dicotomia en què sembla que tot sigui o blanc o negre. Exacte. O estàs amb mi o estàs contra mi. Però clar, a mi m'agradaria veure... com aquest blanc o negre s'omple de tonalitats de gris, de colors diferents, de propostes diferents que abordin amb valentia i sense aquesta autocensura, sense no voler molestar, o sigui, amb valentia, amb coratge i amb claredat, posar diferents propostes des de tots els grups polítics i tots els agents que intervenen en aquesta conversa a sobre la taula, i a partir d'aquí arribar a tenir una conversa, doncs, de veritat. Mm. Però és que si no, clar, si no se'n parla, llavors es converteix o en un problema o en un, això, en un conveiar, en un tot va bé, en un happy flowers i en un posar amagar el cap sota l'ala per fer veure que això no ens afecta. Clar. I sí que ens afecta.
1: Clar, I a part hi ha un altre element aquí, no? Que és evident que el que ha passat a Ceuta requereix d'una reacció d'urgència, no? D'immediatesa, però al final el que deixa al descobert tot el que estem vivint, ja no només amb Ceuta, també a Catalunya, a Manresa, en aquest cas del crim que hi va haver i tota l'onada que ha despertat reaccionària dient que la immigració és la culpable de tot... al final aquí el que hi ha hagut també és falta de planificació de molts anys, és a dir, deixadesa de funcions de molts governs de diferents colors polítics durant molts anys seguits, no? Perquè era evident que això anava cap aquí d'alguna manera. Carles.
0: Sí, el que passa que cada episodi s'ha d'analitzar d'acord amb els fets reals. Bueno, el cas de Manresa jo crec que és un exemple claríssim, no? De com de bones a primeres ja es fa córrer la bola. Dic la bola en el sentit de mentida en aquest cas, però ja es fa córrer la bola d'apuntar sempre els mateixos, en aquest cas sense cap base, perquè no és això el que va passar. Però aquest discurs, encara que els que no estem d'acord amb ell el denunciem, el critiquem i posem de manifest les falsedats que inclou, aquest discurs va penetrant. I aquesta enquesta d'avui ho confirma, però no cal fer l'enquesta. Jo crec que jo aquest estiu, que he estat més temps a Catalunya del que estic habitualment, que he parlat amb gent, amb amics, amb familiars, amb això, bueno, és claríssim que aquest discurs, a més a Catalunya tenim una doble entrada d'aquest discurs antimigració. Un és el de Vox i l'altre és el d'Aliança Catalana, amb la cosa afegida de que és una ultradreta independentista en el tema de la immigració. O sigui que això està penetrant, i hi ha una cosa molt clara. Hi ha un discurs en contra de la immigració, no en contra de regular, hi ha un discurs molt potent, molt fort, en contra de la immigració, molt ben estructurat, que em sembla trampós, perillós i tot, però molt potent, i no hi ha una, ara ho deia la Maria, no hi ha una alternativa discursiva al davant que proposi algo diferent més enllà de, que, en fi, que s'han de defensar, els drets humans, els drets d'aquestes persones, que tinguin un tracte digne, etc, etc, però no hi ha un discurs articulat potent que pugui competir amb aquest que tenim a l'altra banda. I això és un problema des de fa molt de temps, des de fa molt de temps, i que ara s'està fent palès i que estem veient que, a més, hi ha un corrent que afecta Catalunya, Espanya i el conjunt d'Europa, que veurem on ens porta, Jo estic molt amoïnat, sincerament.
1: Perquè al final està instal·lat ja a la ciutadania, no? És a dir, una cosa és el que hi hagi l'articulació de tot el relat polític i els interessos que hi pugui haver, i altra cosa és el que pensi el veí del quart, que s'aixeca cada dia a les 7 del matí per anar-se'n a treballar, no?
0: En aquests moments la immigració té la culpa de la crisi de la vivenda, del funcionament dels serveis públics, de tenir o no tenir un bon lloc de treball, és a dir, tot. Si anem fent llista de la seguretat, ara immigració i inseguretat van de la mà, perquè, en fi, a base de matxacar-ho han aconseguit que molta gent s'ho cregui, i, clar, amb aquest panorama és molt difícil pensar com gestionarem el futur, Jo insisteixo, estic molt amoïnat amb tot això.
2: Jo tinc ganes de sentir propostes. Tinc ganes de sentir propostes perquè abordar la immigració en termes que no siguin blanc o negre implica repensar el model econòmic que volem per Catalunya, implica decidir on posem la línia i com... És a dir, implica preguntar-se quina classe de llocs de treball venen a exercir aquesta immigració que ve a treballar, si aquest és el model econòmic que ens interessa i si no ens interessa, amb els anys que fa que s'aplica, quines repercussions i quines conseqüències ha tingut, podem fiscalitzar aquests resultats, podem treure conclusions, podem plantejar-nos no un blanc o un negre, sinó què ajustem, quines rodetes pitgem, quins botons activem, perquè a veure, la frase és molt senzilla: si menges ceba, cagaràs ceba. Si vols menjar ceba però cagar llenties, no funcionarà. Llavors, volem cagar llenties? Mengem llenties, no? Vull dir, què podem canviar d'aquest menú, de com ho tenim configurat, per que potser una part de com ens trobem avui, tant en termes d'habitatge, com en termes de salaris, com en termes de creixement, com en termes de moltes de les coses que ens preocupen, d'infraestructures. No tenim prou trens. Bueno, però ara en lloc de ser 6 milions, som 8 milions, som 10. D'acord, parlem-ne. Immigració, sí, home, clar que sí. Com, en quins termes, per on i quins mecanismes estan funcionant i quins no.
1: El que passa que aquí hi ha una dificultat afegida.
0: Tampoc és un fenomen uniforme, és a dir, la immigració es viu de manera molt diferent, depèn d'on visquis també. És a dir, hi ha llocs d'una enorme concentració de població migrant, d'altres que no tant, i per tant no es pot fer tampoc una recepta general per tothom. S'ha de veure en cada lloc concret quines mesures s'han d'adoptar. I per cert, deixa'm dir una cosa, per tornar al tema de Ceuta i Espanya. Els únics, mira, diguem-ne, territoris que han obert la porta a poder acollir una part de la gent que avui està malvivint a les platges i als carrers de Ceuta i generant un problema de convivència en aquella ciutat, han estat Catalunya i el País Basc. El Lendakari avui, en una entrevista amb l'Aimar, a l'Hoy por Hoy, ha dit: home, tenemos el sistema tensionado, pero si es necesario, nosotros abrimos la puerta a acoger sobre todo grupos de estas niñas que están ahí, vulnerables i tal. El president Illa també ho ha dit: home, no ho farem de manera ingenua, però estem disposats a acollir. Són els dos únics territoris de l'estat espanyol, diguem-ho així, els únics que han mostrat disposició a ajudar a Ceuta a resoldre el seu problema.
2: I després, dir, això des de Madrid, també, Des de Madrid, home, són els primers a dir que els catalans som uns insolidaris. Vull dir que ja n'hi hauria prou.
1: I dic que aquí hi ha una dificultat afegida, només per afegir un comentari al que deia la Maria, Volem solucions. És evident, no?, que tothom demana solucions a l'altra banda, però no va mai acompassat les proclames que poden venir de part dels discursos d'odi agitadors que es poden fer sense base real i interpel·lant a la por, segurament, i a coses que el dret internacional tampoc et permet fer, amb solucions quirúrgiques, no? Que realment...
2: Però portem molts anys així. O sigui, això no ve d'abans d'ahir. Això ve ja dels anys 60, 70, 80, 90. Han passat governs de tots els colors i estem a veure-les venir. Senyors, això és la política, és agafar un relat que et funcioni i fer-lo servir per pescar vots. I un cop has pescat els vots, llavors fas el que tu consideres que convé pels teus interessos o pels dels teus votants, o, si aquestes dues forces convergeixen, pels de tothom. Però, escolta, hem vingut a jugar, les normes són les que són, qui es passa una mica de puta i se la salta, doncs si l'enganxen bé i si no, doncs també. Però, nanos, hem de baixar de la figuera. que aquests estan avançant per la dreta amb la cinquena i a 180, però escolta, potser que apretem una mica el cul i potser que apretem l'accelerador. Quines tècniques i tàctiques fan servir? Quines estratègies els funcionen? Les pots aplicar tu? Et convé? Canviaria la teva essència fer servir aquestes tàctiques? Hòstia, posa't a pensar. Tens assessors, tens consellers, tens gent que treballa per tu 8 hores al dia o 10 hores al dia, les que calguin, des de fa molt temps, perquè ets un partit polític. Aquesta és la teva feina. Jo, si cal, ja em posaré a escriure columnes, a fer seccions de ràdio o a fer llenties estofades amb xoriço.
0: Canelons.
2: No, canelons, o el que sigui. Però, collons, jo et faig la meva feina, jo pago els meus impostos, jo un cop cada 4 anys voto aquí, un cop cada 2 voto allà i l'altre voto... tots fotem el que podem. Doncs carai, i llavors a més has de treure el gos i has de treure la brossa de l'orgànic perquè l'estiu, hòstia, si no la treus un parell de cops al dia, llavors peta, saps? Mm-hmm. Tots tenim dificultats. Fes la teva feina. Quina és la proposta? Com ho frenem? Com obrim més les portes? Digue'm què penses fer i deixa't estar de si a mi, com a votant possible, m'agradarà o no m'agradarà. Perquè el que no m'agrada ja, i ens estem cansats, penso jo, és aquesta falta de valentia. Aquesta anar sempre amb els dits dels peus arronsats pensant no fer un tema viral a Twitter. Som... A veure... Ens hem begut l'enteniment?
0: Ahir hi havia un article de l'Arturo Pérez Reverte al Mundo que feia una esmena a la totalitat del comportament. Parlava, jo m'imagino, bàsicament, dels dos grans partits espanyols, però crec que és aplicable a tothom. I acabava amb una conclusió de estos hijos de puta, mirad en qué nos han convertido o en qué hemos ayudado nosotros a convertirles a ellos. Que era la tesi de que no votem mai a favor de, sinó que votem en contra de. És a dir, les eleccions que hi ha per endavant, en algun cas municipals, en altres a nivell d'Espanya, en altres en algunes autonomies, aquestes eleccions, ell a més posava noms i cognoms. Jo, o sigui, una persona votarà en contra de... Perquè és una mena de cosa instal·lada que tenim aquí, deu ser, en fi, això, aquesta ferida mal resolta de la guerra civil i la dictadura, de sempre anar a la contra. No ens belluga tant, era la seva tesi, no ens belluga tant l'entusiasme per donar suport a un projecte, que això potser passa de vegades quan comença un projecte polític concret, però amb el temps es va degradant i acabem votant sempre a la contra. De fet, aquesta enquesta d'avui és molt curiosa perquè li fot una hòstia al govern espanyol monumental, perquè se la mereix, perquè ho ha fet malament, però també a l'oposició, i a l'hora de recomptar intenció de vot, les coses no s'han bellugat. Estem exactament igual que fa 6 mesos o un any. Per què? Perquè passi el que passi, acabi com acabi aquesta crisi, quan hi hagi eleccions, jo no sé qui guanyarà, té pinta de que, en fi, de que la dreta i l'ultradreta poden sumar i tenir fins i tot majoria absoluta, ja ho veurem si passa, però podria passar, però a l'hora d'anar a votar no hi haurà un gran desplaçament de vots d'un partit amb un altre per castigar la mala gestió, crec, sinó que, bueno, més o menys, després hi ha una bossa per allà al mig que sí que és la que belluga i la que decideix les eleccions, però els convençuts difícilment canviaran, ja. A pesar de tot.
1: Maria, tu avui ens portes un dilema. Que arrenca amb una situació que no pot ser més quotidiana, el pany de la porta de casa.
2: Jo canvio completament la temperatura de l'ambient, però poder convé també, no? I poder ho podem enganxar d'alguna manera. Mira, jo, Carles, és que tinc un pany de porta que s'ha d'arreglar a casa. Tinc un pany...
0: Pues a mi no m'ho demanis, eh?
2: No, saps què em passa? Que és la porta del menjador i cada cop que baixo el mànec queda cada dia un trosset més gros de la llengüeta que tanca sobresortint i arribarà un dia que quedaré tancada. De fet, ja m'ha passat abans. Sí. Oh, mira, fa 9 o 10 anys em va passar en un pis que vivia aquí a Barcelona, al carrer Vallespí. Vaig quedar que baixava la maneta, estava dintre del dormitori, vaig baixar la maneta i no s'obria la porta perquè s'havia desgastat el mecanisme. Vaig tenir la sort que hi havia una finestra sobre la porta i vaig poder moure una calaixera. Vaig enfilar-me, vaig poder encabir-me, perquè soc petitona, per la finestra de vidre, però vaig haver de trencar i saltar. Bueno, vaig quedar
3: Mare
2: plena
3: Déu,
2: de blaus, però clar, jo ja tinc 44 anys, carinyo, no puc estar saltant fent l'Spiderman per
3: què
2: casa.
3: Dir, ja?
2: Llavors, jo, com que soc molt conscient del perill que això suposa per la meva vida quotidiana, ja fa temps que truco en Joan, el fuster del poble. Jo, en Joan, bueno, en Joan és un amor de persona, és un gran professional, és el fuster de referència de Vilanova de Sau, i no és que no vulgui pas venir, és que va colladíssim, va colgat de feina, i fa un any i dos mesos...
0: Un any i dos mesos
2: que jo de tant en tant li faig un WhatsApp: Joan, que et vagaria passar per aquí? Ja, si podries venir quan vingui de coll i no hi ha manera.
1: Fes-li uns canalons.
2: No, què passa? No, espera't, ja li fan bons a Casseu, ja li fan bons. No li surt a compte en Joan perdre tot un matí o l'estona que sigui per arreglar-me un cony de porta que bueno, clar, que em cobrarà 60, 70, 80 euros. Poder, perquè li sortís a compte, me n'hauria de cobrar 400. I poder, aquests 400 serien un preu just per la seva feina. Però jo sé que 400 no els puc pagar.
1: Clar.
2: Llavors, el tema és, ell pues, li surt més a compte que fer un contracte bo, agafar una obra grossa i dir, pues, faig tot aquest parc d'aparcaments i està pues, 6 mesos sitiat i llavors... Pues arregla tot l'any, en lloc de venir a fer la porteta a la iaia Concepció o a la Maria, que li envia whatsapps.
1: Fixa't que estem parlant d'unes feines que fins no fa gaire eren pels ganduls de la classe, no? Pels que no se'n sortien amb els seus estudis, que no ens preníem seriosament la formació professional en matèries com aquesta.
2: Mira, jo des d'aquí he de dir, Catalunya soc celebrity i jo faig fer el cicle formatiu de grau mitjà de cuina, perquè jo volia tocar gènere, volia ficar la mà dins un pollàs, és a dir, jo sóc producte de la formació professional pública d'aquest país i la defensaré fins que em mori. Llavors, que el temo, jo penso, falten fusters, que clar, si hi hagués més fusters hi hauria gent per fer totes les feinetes i no caldria que els quatre que queden, pobrets, prioritzessin tant. I llavors, cavilo, dic, bueno, pues, ara mateix, segons la llei d'oferta i demanda, el valor del servei de reparar un pany d'una porta ha d'estar pels núvols i qualsevol que ho sàpiga fer, carai, feu-vos fusters perquè us fotreu d'or. Però... jo és això que dèiem, jo no em puc permetre pagar el que ara realment per oferta i demanda costaria fer venir un fuster a casa.
0: Pregunta-li un dia per curiositat, quan em costaria això? No cal que vinguis, però quan em costaria?
2: Clar, ell em cobrarà. Llavors, em venen al cap aquestes empreses com a alternativa que tenen una borsa de professionals, diguéssim, com assalariats, i ofereix aquests serveis de petites reparacions domèstiques per una mena de quota mensual o per una tarifa fixa, petita, per cada reparació.
1: Sí.
2: I aquí, el fuster que fa aquestes petites reparacions cobra un salari pues, modest, segons conveni, es desempallega de la paperassa i els mals de caps de seu autònom i ja està. Però clar, llavors me n'adono que aquí, qui es guanya la vida realment i prospera a nivell de trencar sostres de vidre i pujar graons a la base reguladora, és el propietari de l'empresa. No és el fuster que decideix triar aquest ofici perquè seguirà sent, entre cometes, milaurista tota la vida. I per l'altre cantó, saps què passa? Que si ara agafo el mòbil i faig una petita cerca, a mi canviar la porta em surt més barat que fer arreglar el pany.
0: Ja.
2: Vaig al Leroy Merlin, el fes més, el que sigui.
0: I no t'ho planteges, Maria?
2: És que em carda ràbia, perquè ara resulta que amb el cuir de pany de porta de casa que se m'ha espatllat, acabo de descobrir el capitalisme, la plusvàlua, i ara estic una mica empatollada. Llavors, em sembla, ara mateix, que l'única via que queda per treballar amb les mans i cobrar per sobre de cert llindar és escapar-se de la roda aquesta de hàmster dels artesans i fer-se artista. Cobrar, en efecte, molts diners per fer una porta de fusta o una taula úniques. La meva pregunta és, perquè tot això sembla una tonteria per tenir un sentit, com ho faig? Com ho faig jo, que sóc un amant devota de l'artesania i dels oficis, per fer atractiu l'ofici de fuster a les noves generacions? Com ho fem per poder dir als joves aspirants a fusters, no pateixis, començaràs cobrant el sou mínim, però després de 20 anys de feina i d'experiència fent de fuster, en podràs cobrar més de 60.000 l'any. Perquè la realitat avui és que un oficial de fusteria amb 20 anys d'experiència guanya a Espanya un salari mitjà d'uns 35.300 euros bruts, cosa que equival a 2.100 euros nets al mes en 12 pagues, cosa que, amb la mal cor i sent sincers, després de 20 anys, és inadmissible i és una misèria. Com ho fem? Què
0: i no és, i no és, i no és el pitjor que hi ha.
2: Correcte.
0: I no és el pitjor que hi ha. Jo em vaig quedar un dia tancat, també. I aquí a la ràdio, fa uns mesos, a 10 minuts de començar el programa en un bany.
1: Carai!
2: No!
0: Sí, a més, amb un bany donat de la novena planta, que, diguem, està bastant deshabitada, i, bueno, vaig anar allà a fer un riu, i pum, pum, i vaig tancar. I vaig començar a fotre hòsties a la porta, sort que em va escoltar algú.
2: Però tu ets molt corpulent, ets com en Jean-Claude Van Damme, t'imagino picant amb l'espatlla.
0: Bueno, vaig començar fluixet, pom, pom, i vaig seguir fort fins que algú va escoltar. Què passa? Digo, que m'he quedat enferrat. I ja està, vam poder obrir així amb no sé com ho vam fer. però aquell pany el van canviar, perquè tenia un mecanisme d'aquests que deixa bloquejat, crec, i li van posar una cosa més senzilla, i ara ja pots entrar i sortir sense el perill de quedar-te tancat.
1: T'imagines que no comença la ventana perquè no pots sortir per una porta, Carles Francino?
0: Faltaven 10 minuts.
2: Home, en Francino me l'imagino entrant pel telèfon, dient, teniu-me a treure...
1: Per això és important emportar-se el telèfon al lavabo, la gent que en renega.
2: Però vigileu que no caigui.
0: Buenas tardes, bienvenidas a la ventana del baño. Sí, també això.
1: Escolta, que ens quedava un tema més, un meló més per obrir amb vosaltres. És el meló de les separacions. No sé si vosaltres n'heu viscut de prop.
0: Sí, molt de prop.
1: Sí. Doncs d'això volem parlar, perquè el setembre és un mes on, segons les dades, els divorcis augmenten. Això ja és costum i les dades ja les coneixem.
3: Doncs sí, ho diuen de fet advocats que gestionen temes familiars. Aquesta situació té a veure amb l'estiu, uns mesos en què les parelles comparteixen més temps i clar, doncs la cosa, si no rutllava massa, doncs acaba de petar, podríem dir. Doncs hem buscat dades i es veu que a Catalunya l'any passat hi va haver més de 14.000 divorcis i que la taxa és d'1,7 divorcis per cada 1.000 habitants.
4: Se lo decimos ya.
5: Elaya, Ayur, venid un momento, tenemos que contaros algo.
6: Nos vamos a separar.
4: ¿Pero entonces ya nos queréis?
7: Claro que nos queremos y siempre nos vamos a seguir queriendo, porque somos un equipo.
8: Y también hace 2 años y pico ya que me divorcié. Ha sido un viajazo también esto, la verdad, el tema del divorcio, de la paternidad solo, en la semana que me toca, ¿no? Que nos repartimos a mi pequeñajo una semana cada uno, más o menos. Y ahí también es un viajazo porque, ostras...
9: Soy hija de padres separados y la palabra pensión ha estado presente en mi vida a todas horas. Soy hija de padres separados y solamente recuerdo unas vacaciones en
10: gente que tiene los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama y una casa solo en la que vive tan tranquilo, no como yo, que soy una pobre nómada.
11: Coordinarte con el padre de tu hijo es otro trabajo, tal cual. Siempre con las preguntas, ¿quién lo lleva? ¿Quién paga? ¿Cuándo vuelves de tu viaje? La verdad es que es agotador.
1: Una pobre nòmada, deia una, que es va convertir quan els seus pares es van separar. Però és veritat que una cosa és separar-se, l'altra cosa és separar-se quan hi ha criatures de per mig,
0: clar,
1: perquè la gestió es complica. Doncs ara flipareu. Per intentar fer més fàcil aquesta gestió, ens hem trobat amb una aplicació que es diu Nido, que dirigeix la Laia Palà. Laia, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
1: Per què serveix Nido?
12: Nido és un espai digital per la criança compartida, especialment... separats i famílies que comparteixen la criança.
1: Perdona, que ens estava fallant la comunicació, però crec que ho hem pogut arreglar sobre la marxa. Deia, és per que un pare o una mare, un pare separats, puguin gestionar la seva criatura. Laia, aquesta aplicació és per pares, mares que no es porten bé, que en què la relació ha estat traumàtica, la separació, i així no s'han ni de dirigir la paraula?
12: Bueno, tenim de tot. Al final Nido va néixer com un espai digital compartit, especialment pensada, com has comentat, per pares separats i famílies amb custòdia compartida. I la idea neix d'una realitat on et pots divorciar de la teva parella, però no et pots divorciar de l'organització de la gestió dels fills. No especialment han de ser famílies amb una situació conflictiva, però tenim de tot.
1: Pel que sabeu dels usuaris que la fan servir, què és el que més... És a dir, quan entren allà se l'ha de fer el pare i la mare i llavors tenen un espai comú i allà què s'hi troben?
12: Bàsicament les decisions, les petites decisions, que són com unes 600 al llarg de l'any, però al final hem de continuar decidint qui recull, quin conveni tenen, quan tenen metge, quines estudis escolars acaben fent, quines despeses hi ha al dia a dia, com se les reparteixen... Al final el que arriben a un acord i firmen un conveni és un paper d'unes 20-30 pàgines, però pel dia a dia, per aplicar-ho, al final han de prendre microdecisions i tenen en comú moltes coses... I Nido els ofereix un espai digital on poden compartir-les tots dos, inclòs, a vegades entren també avis o terceres persones que estiguin realment implicats.
1: Mediadors en el conflicte. Tu estàs separada, Laia?
12: No.
1: Ah, val. No sé si neix de la pròpia necessitat. No.
12: Neix d'una situació molt propera que vaig viure, on vaig veure que la part logística i la part emocional era molt important i vaig començar a mirar números de la quantitat de persones. Sí que és veritat que el que heu dit dels 14.000 persones que es divorcien, però hi ha molta gent que ni s'arriba a casar. Llavors els números encara són més grossos.
1: També. Laia Palà, gràcies. Adéu. Gràcies, que vagi bé. Vaja, que tot es reinventa. Al final, mira, si l'haguessin tingut els meus pares quan s'haguessin separat, també que jo ja era gran quan es van separar. O sigui que...
2: Sí, però si un dels motius del divorci és que l'altre sempre porta el mòbil en silenci i no s'entera de res, llavors l'aplicació tampoc et resol.
1: Ja pots dir missa, no? Que al final t'acabes emprenyant més pel camí. I també quina cosa de dir-li als teus crios, no? De dir... Deixeu el mòbil, home, tot el dia amb el mòbil,
2: i tu amb el mòbil. Mira, no? Em toca anar-lo a buscar a mi avui o toca l'altre, saps?
1: Maria, Nicolau, Carles, Francino, estimats, moltíssimes gràcies als dos i us esperem dilluns que ve.
0: Una abraçada. Adéu-siau.
1: Adéu.
13: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia, Marina, com estàs?
1: Avui vens a parlar-nos d'hospitals perquè hem estat explicant que en els pròxims 10 anys l'entrada de Barcelona per la Diagonal canviarà i molt perquè allà se n'hi va l'Hospital Clínic i això genera polèmica perquè hi ha qui diu que això és molt lluny del centre de la ciutat. Això ja va passar a principis de segle XX, no amb un hospital sinó amb dos, amb Sant Pau i justament el Clínic també.
14: Sí, exacte. Són aquests dos hospitals que són exemple de com ha anat evolucionant la trama urbana de Barcelona. Jo diria, no només des del segle XIX, fins i tot, si ens posem una mica allò historiadors, des del segle XV, perquè el primer hospital important que té la ciutat és el famós Hospital de la Santa Creu, que estava situat al carrer de l'Hospital, que ara és al mig del Rovell de l'Ou, al costat de la Rambla, al Raval, sí. Però que és que quan es va obrir, allò era als afores de la ciutat, era fora muralles antigues d'una part zona de nova que estava creixent. De fet, Raval vol dir això, vol dir els afores, encara que ara segurament ens imaginem una cosa completament diferent. I al segle XIX, doncs, amb tots els problemes que hi havia a Barcelona, emmurallada, amb un creixement demogràfic bestial, molts problemes higiènics, calia enderrocar muralles i nous equipaments, i el que fan entre el 1900 i el 1925 és construir aquests dos hospitals, el del Sant Pau i el Clínic, que això, imagina't, per la gent que vivia a la zona aquesta de la Rambla, Portal de l'Àngel, allò era la Quinta Forca, clar, era lluníssim. Allò.
1: I 100 anys després, ara hi haurà el nou Hospital Clínic, també va ser tan complicat com sembla que serà el nou de construir?
14: Sí, és clar, ara deies, d'aquí 10 anys canviarà. Ja sabem com van les obres, oi? Que a vegades triguen una mica més i no és per posar aigua al vi.
1: Només a vegades, vols dir?
14: Sí, home, som dilluns, matí, siguem optimistes, diguem només a vegades, va. A la dècada dels 1880 ja es veu la necessitat de tenir un hospital universitari on formar futurs metges i comencen a intentar tirar endavant el projecte, però que s'allarga i no es construeix el Clínic entre el 1901 i el 1906 amb una capacitat per 400 pacients amb un hospital que tenia més vocació d'aquesta assistencial que no pas de fer de medicina. Els metges pràcticament no cobraven, qui feia d'infermera eren les monges, i fins l'any 35, per exemple, no hi ha el primer servei d'urgències en un hospital que durant la Guerra Civil, per exemple, té un paper clau ja en la investigació per fer transfusions de sang en el que és en els combatents de guerra. El franquisme es passa en magres precisament per tota la depuració que hi ha política, perquè també hi intervé, i a partir del segle XX 21, doncs es queda petit i és igual que és el mateix que va passar amb l'Hospital de Sant Pau, això, està claríssim.
1: Xavier Carmeniu, gràcies.
14: Gràcies,
1: adéu,
14: bon dia.
1: Fins la setmana que ve, adéu.
14: Adéu.
15: La primera para la Mil, la deja botar, busca el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bendecido, pie izquierdo, esa joya de la Masía, la Mil.
16: La Mil Yamal busca, buena pasada por sota las camas, por Salandú, de rebot, segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín. Incularro de Fermín.
15: Fermín para rematar, el remate, gol de Rafinha, gol, gol, gol, Viña, ávido de gol, hambriento de red, la acaba empujando al fondo de la
16: mentre
15: red.
16: Mentre Pedri Olmos tira una paret espectacular, Pedri, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Que fàcil que ho han fet, gol, gol.
17: Molta gent marxant de Mestalla ara mateix, molta gent aixecant-se i marxant de Mestalla ara mateix.
15: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Tercera manita des de Barça 6-9 en les quatre primeres jornades de Liga.
17: Marca el Barça el 5è, València 0, Barça 5.
1: El millor dilluns per un culer. Ha perdut el Madrid, ha guanyat el Barça i a més per 5-0. Tot està per fer, canta la fúmiga, tot està per fer encara aquesta temporada que en Barça, però vaja, aquest inici convida a l'optimisme. Ara li dono la paraula també al Roncero per veure com ho viuen això a Madrid.
18: Comenci ell o què?
1: Voleu que comenci ell? Home, passeu la pilota?
19: Sí, per cortesia.
1: Passeu la pilota per cortesia. Tomàs.
19: Cortesia parlamentària.
20: Vamos a ver.
19: Este es un déjà vu que ya he visto todos los años. El Barça empezó muy bien. No voy a discutir la mayor. El Barça está teniendo mucha facilidad para el gol. Es verdad que se ha encontrado con varios de los rivales que van a luchar por no bajar.
20: Los que nos
19: todos sabemos que el Valencia, el Elche, por supuesto, ¿no? Y chapo, porque
20: los que vienen ahí en la clasificación, los que te vienen.
19: Y los habéis solventado con mucha facilidad de gol, pero después de estos otros años, estamos a 7 de septiembre, y aquí, como todos sabemos, cuando hay que llegar como una moto, esa es la primavera, que es cuando se deciden los títulos. Por eso el Barcelona lleva tantos años sin jugar siquiera una final del Champions, porque empieza muy fuerte y es imposible tener esos picos de intensidad y de estado físico hasta el final. Entonces, muy bien de momento. Por cierto, lo normal es que fueran 12 puntos, porque el Madrid el otro día mereció claramente ganar al Betis. Tuvo 8 ocasiones claras de gol, 18 tiros a puerta, un penalti que tiene que saber repetir los Britten, anular un gol maravilloso a Spi por una jugada anterior de previa de fuera de juego, en fin, da igual. El Madrid el otro día fue engañoso el resultado.